0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Això és com sona una bici quan passes a prop?
2: Sí. Yeah! El Grande Pauto!
3: Us podreu fer una foto amb el trofeu del Grande Par i amb el nostre Francesc Rosés, si veniu demà al Que t'hi jugues, des del Teatre de Tarragona, amb l'alcalde Rubén Viñuales, amb el director general de la Volta, Rubén Peris, que és la persona clau per portar el Tour a Catalunya. Obrirem la taverna dels bojos, venen el Cristóbal Chacén, el tío Faja, el Gonzalo Álvarez, el Juan de la Boca, el Quim Molins, ve tota la tropa al Teatre de Tarragona i hi hauran algunes llegendes del Nàstic, a qui tinc especial ganes d'abraçar. Felip Ortiz, gran porter, millor persona, estarà també al Que t'hi jugues demà des del Teatre de Tarragona. Us esperem a tots, 606-32-72-11, si voleu venir.
1: Aquesta és la velocitat amb la que heu d'escriure el WhatsApp del programa. Heu d'escriure més ràpid que Harold Frenzen. Hits Harold Frenzen, o millor. El millor. Jacques Villeneuve. El Jacques Villeneuve de les dues rodes i sense motor. Vindrà de Tarragona.
3: Tira, Willy.
4: L'opinió de Sique Rodríguez.
3: És surrealista. O sigui, lo de les eleccions al Real Madrid és històric. Que un candidat anunciï ensenyant una samarreta en un programa de tele el fitxatge d'un jugador i una estona després el desmenteixin, vaja, és tremendo. Passa la història, el moment Enrique Riquelme amb Pablo Motos a l'Hormiguero.
5: Si Enrique Riquelme és president del Real Madrid, se compromete a que venga...
3: Bruno Alemany, una estona després, el pare de Haaland i també el City desmentien l'acord i el possible fitxatge.
6: Sí, ho han desmentit i no només això. El Manchester City està valorant ara mateix emprendre accions legals, és a dir, denunciar Enrique Riquelme i qui correspongui per la informació, segons ells, falsa que va donar el dia d'ahir.
3: I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, resulta que acaba l'Hormiguero i Florentino Pérez havia pagat un anunci. Un anunci. Sí, havia pagat un anunci, el primer anunci després del programa on sortia el seu rival per anunciar això altre.
7: Sí.
3: Aquest sí era de José Mourinho i resulta, Bruno, que Mourinho ha explicat al Benfica que és intel·ligència artificial.
6: És que és surrealista, però sí, ha sortit aquesta informació. És veritat que 5 minuts després, a diferència del que havia passat amb Haaland, perquè a Anglaterra ningú es feia ressò del que havia dit Enrique Riquelme, ningú mirava les portades de la BBC, dels esports al Times, de The Guardian, ningú parlava de Haaland i la possibilitat d'anar al Manchester City. A Portugal tothom parlava d'això i clar, és que Mourinho té contracte ara mateix. I si marxa el Benfica, algú ha de pagar els milions que li costa el Madrid.
3: Intel·ligència artificial, de Florentino Pérez per anunciar el fitxatge de Mourinho, que ha provocat un terratrèmol a Portugal. En un moment obrirem el quiosc amb el Marcos López per que ens expliqui què es diu allà d'aquest anunci de Florentino Pérez, insisteixo, amb intel·ligència artificial. Ara en parlarem amb l'Anton Meana i amb el Héctor González, però és tan surrealista que mira que era reaci per por a conseqüències. Avui estrenarem la secció del Tío Faja. Avui a la una estrenem la secció del Tío Faja perquè sigui ell qui analitzi tot el que estem vivint amb les eleccions del Real Madrid que, Albert Bermúdez, ho hem dit aquest matí,
8: eso es,
3: superen qualsevol dels gags que puguem fer al Que t'hi jugues.

0: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme.
3: Us recordo que, si us ve de gust i podeu, demà us divertireu amb el Què t'hi jugues des de Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Us esperem a tots els que vulgueu venir. Entrada lliure, gratuïta. Envieu-nos un WhatsApp al 606-3272-11, 606-3272-11, i ens escriviu els que vindreu, el vostre nom, i qui us acompanyarà, 606-3272-11. Us podreu fer una foto amb el trofeu del Gran de Par.
5: Sí.
3: És l'inici del Tour de França, ja ho sabeu, des de Barcelona, passa per Tarragona, per això anem demà a fer el Què t'hi jugues allà, amb l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, amb el director general de la Volta, Rubén Peris, que és la persona clau per portar el Tour de França a Catalunya, i amb els bojos de la taverna, entre els que, evidentment, hi haurà...
6: El Què t'hi jugues, la punt electoral...
7: El tio Faja, gràcies.
3: El tio Faja, que estrena secció... No he pogut frenar-la. L'actualitat del Madrid obliga a que tingui la seva estona. Durarà 2-3 dies, el que sigui, però espero que valgui la pena. Te lo reconozco, tío Faja, tenías razón. És un show.

0: Santi, què volies dir? T'agrada aquesta cançó, eh?
1: És de Manuel Turizo.
2: Però la cançó és de Manuel Turizo i la lletra de l'Arcilaso de la Vega.
1: Però és millor.
3: Santi Ovalle és molt fan d'aquest tipus de cançons. I jo també, eh?
4: Té una llista que un dia no podria
1: ser.
3: El merengue de Manuel Turizo.
1: El merengue és aquesta?
4: Sí, sí, és Manuel Turizo.
0: I canta Macarena Rodríguez. Bueno, m'ha posat l'Alberto Peinado, jo què sé. Sí, però m'ha semblat divertit que un madridista ja, diguem-ne, es baixi els pantalons amb Mourinho.
4: També hem recuperat no altres notes de veu, eh?
0: Les escoltem?
4: Sí. Comencem pel Didac.
5: Oye, por favor, en realitat me da igual. Me da igual quién gane las elecciones, si el Florenvito o Enrique Riquelme, pero por favor, continuar con esta sección del tío Faja, por lo menos de 5 a 10 minutillos al día, que va bien, es reparador.
4: Reparador és un concepte que m'agrada. I també tenim, per exemple, l'Alberto.
6: Jo votaria sense dubtes al Florentino, però más vale com a culer, más vale malo conocido como no por conocer. I és el que dieu vosaltres, que així veiem com se'n va tota la merda del tot ja.
4: I per últim, podem escoltar el Lucho.
7: Al tío Faja le habéis pagado tarde y mal.
0: Per cert, ens envien una imatge del bar El Roure, on anem moltes vegades a fer la secció amb el Ramon Besa. Presenten un menú: callos a la madrileña i conos de guarnició.
4: Hòstia, que bo.
1: Què porten, de conos? Conos amb coses dins.
4: 3D, no?
2: Aquests? 3D, aquests conos de tota la vida, no?
1: Ah, no porten res dins. Vale. Bons.
0: 1:17. Àlex Luna, ha acabat la roda de premsa del Girona o encara parlen Pere Guardiola? Nil, tu que l'estàs seguint, que ara connecta amb el Luna.
3: Que càrcel, Pere Guardiola, amb la veu cantant totalment, exercint, jo crec que president del Consell d'Administració, i avui donant la cara. Hi ha bastants temes importants. De fet, han deixat claríssim que el tema de l'entrenador no serà qüestió de 2 dies, ni molt menys, que la intenció és que estigui resolt al juny. Hi ha 19 jugadors ara mateix en contracte al Girona. S'ha dit també que la ciutat esportiva la volen tenir acabada pel 2028, que en el proper semestre s'hauria d'activar ja la segona fase, que la plantilla, evidentment, tampoc serà feta abans del 15 de juliol, que la cosa anirà per llarga, perquè es mentalitzin els seus haters, ho ha dit així literalment aquí a Càrcel. No vol parlar d'Estuani ni d'altres noms propis, que s'ha de valorar amb els entrenadors, i que han descartat, jo crec, la construcció d'un nou camp ara mateix, perquè no hi ha diners per tot. Això seria mode de resum.
0: En un moment connectem amb l'Àlex Luna, que no ha respost perquè està seguint la roda de premsa, que encara dura més d'hora i quart. Porten donant explicacions.
3: A les 12 en punt han començat i són 1:20, per tant, 1:20.
0: El que passa és que una de les més importants, que és saber qui entrenarà el Girona la temporada vinent, no ho saben, perquè encara no tenen tancat l'entrenador, i passaran uns quants dies fins que ho aconsegueixin.
3: I passaran dies, perquè s'han de solucionar totes les banquetes de primera divisió que hi ha per davant. Imagina't, si ha intervingut la banqueta al Bayer Leverkusen en un entrenador que volia el Girona, doncs encara queda la banqueta Rayo, Elx, Osasuna, que queden moltes.
0: Requadrem-ho, que el Girona volia un entrenador que anirà al Bayer Leverkusen.
3: Carles Martínez, ex del Toulouse, amb qui vam parlar fa unes setmanes aquí al Que Te Jugues, que deia que tenia ganes de tornar a la Lliga. Les ganes hi eren i ha estat molt a prop de poder tornar al Girona, però una trucada a Leverkusen fa 2-3 dies, doncs ho ha accelerat tot.
0: En un moment connectem amb Girona per saber alguna cosa més, a part del que ja ha explicat el Nil Solà, sobre aquesta roda de premsa. Abans, Adrià Soldevila, quan et posis aquesta samarreta, avisa'm que jo també me la posaré.
4: Ah,
0: és la de la llibreria de Mallorca, no?
4: Una llibreria de Mallorca que es diu Rata Corner, i que es diuen Rata, precisament, perquè ells tenen un lema, o pensen d'aquesta manera, que diuen que les rates són les úniques que sobreviuen a una crisi nuclear, igual que la cultura. Quan hi ha una crisi, qui sobreviu és la cultura.
0: I és molt coneguda, aquesta llibreria a Mallorca.
4: Sí, molt coneguda, molt coneguda. Sí,
0: la llibreria Rata Corner.
4: Rata Corner, es diu.
0: Rata Corner.
4: És molt maca, la llibreria, és veritat. Molt maca i molt coneguda, sí. Me la vaig posar per tocar a Mallorca.
0: Ah, i què tal va anar? Amb
4: bé,
0: balena?
4: Bé, molt bé, molt bé.
0: Et vas posar una samarreta de rata per actuar amb balena?
4: Sí.
0: Que era un zoo, allò.
4: No, però era un homenatge a la cultura de Mallorca. Vam tocar Palma i vam...
8: Podríeu incorporar l'Helena de Diego i es diria Balena de Diego?
4: Aquesta és
0: dolenteta. Aquesta la tenies pensada i no sabies quan la podries colar.
8: L'he dit avui al matí a la redacció i he pensat que a la que pogués...
0: Balena de Diego.
8: La colaria.
1: Jo tinc una balena adoptada.
4: Ah, sí?
1: Sí, es diu Sierra. Mira, aquí porto el braçalet de la balena.
0: En sèrio?
3: O la tens adoptada.
0: Bueno, la Mercè té una tortuga, el Cram, sí, la massa gran.
8: apadrinada.
0: Sí, sí. La padrina, sí, sí.
8: Ja, però vull dir, la teva padrinada, no?
0: I va visitar-la, de tant en tant.
9: El mateix.
8: No, adoptada seria que la tinguessis dintre casa.
9: El mateix.
8: No, apadrinada és a distància.
1: Voleu que us digui on és? La tinc per aquí.
8: No és el mateix.
9: No, escolta, no siguis, tiquis.
4: Que té un GPS incorporat.
0: Tu pagues per a que la balena visqui.
3: Té una AirTag a la balena.
9: Mira, ara s'han anat a les...
0: Ara... Però que això és interessant, que ara anat... l'app per seguir a la balena.
1: Que dos o tres dies la situen. S'han anat a Bermuda i ara està tornant.
0: I com es diu la teva balena?
1: Sierra. Sierra. Està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada Jacksonville. Més o menys a la mateixa alçada que Chattanooga. Per tant, si faig una escapadeta a Jacksonville, potser la
0: quin gran moment, eh?
2: Però si et veu, et reconeix.
0: Quan es trobin el Santi Ovall amb la seva balena.
8: Si et veu, et reconeix.
0: Què pagues i com ho has fet, això, d'adoptar una balena?
1: Me la va adoptar l'Anaïs i no sé què va pagar.
0: Ja m'estranyava que això sortís de tu.
1: No, la vaig demanar jo.
0: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
1: Sí.
0: Helena, pots trucar a l'Anaïs, sisplau? I preguntar-li...
1: Però que està un acte. Que
0: com
1: un acte
0: va reaccionar també. Quan la seva parella li va demanar una balena de regal?
1: Pues comprant-la. I aleshores, mira, veus? Aquí
0: sí,
1: estic veient, on ha estat...
0: T'ensenyava la càmera del que t'hi jugues.
1: On ha estat els últims mesos. No sé.
4: Està a prop de Diabets.
8: Sí, sí. Em fa gràcia...
0: Diabets està aquí.
8: Fa com un spa Francorchamps, eh?
3: Sí, sí. És
1: un circuit de Fórmula 1. Veus la migració de la balena.
0: Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovall.
1: Sí, sí, la Sierra.
3: És un spa Francorchamps, això, eh? Va fer la xicant, la curva 17. I el tonto!
1: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si has d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas...
0: I què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
1: És que no ho sé, ho va fer l'Anaïs, jo no sé, però res, és una ONG. És una ONG de manteniment...
0: Una cosa serà, i benvinguts siguin els diners.
1: Sí, una ONG de manteniment del fons marí i tot això, que...
0: Però està molt bé. I que és una aplicació... Fora conyes, que està molt bé.
8: Com el Find My Phone, no?
1: Suposo.
8: Find My Wiz, això.
0: Ah, no, ja escolten els nostres oients, que es nota que estem ja a l'estiu o a les portes, perquè hem d'omplir un programa de ràdio i no sabem com. I sempre apareixen doncs, anècdotes com aquestes de la balena que ja
3: que
0: ens han solucionat 3 minuts
3: maco,
0: almenys.
3: Ha fet un circuit molt maco, eh? Sí. Com el que hi ha de Fórmula 1.
0: Que ben colat.
3: El tanto que us la colo. Perquè aquí tenim el tanto, la Fórmula 1 al centre de Barcelona. El dia 9, el dia 13 de juny, podràs gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en directe i... molta diversió. No sé si hi ha balenes, però hi serà Nerany Cartikeyan. Registra ja a circuitcat.com! Circuitcat.com!
0: Per cert, en un moment, l'Edgarita, amb el concurs imbècil, avui en joc dues entrades per anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona.

0: 93-344-1411, si voleu anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona, 93-344-1411, 93-344-1411. Solde, hi ha diversos aspectes judicials pendents que afecten al sí. Barça, el Barça-Gate, el cas sí. Negreira i el forensic famós que va encarregar Joan Laporta quan va accedir a la presidència rellevant a Bartomeu.
1: Sí, bueno, tots tres.
2: El Florenzi, el Neire i el Barça-Gate.
0: De fet, Josep Maria Bartomeu es va comprometre a tornar el que t'hi jugues quan declarés una altra vegada pel cas Negreira, pel Barça-Gate.
1: Sí, sí. I. De fet, en els tres casos, Bartomeu és investigat. I. En els tres casos.
0: Aviam, el Barça-Gate en quin punt està?
1: Aviam, el Barça-Gate, recordem que estan investigats per administració deslleial i corrupció entre particulars. Bartomeu, la seva mare de Jaume Masferrer, Román Gómez Pont i Òscar Grau, que eren executius del Barça, i Carlos Ibáñez, que era el propietari de l'empresa Nystream, que és l'empresa que el Barça havia contractat per fer els missatges a xarxes socials, aquells que vam destapar aquí el 2020. Com està el tema ara? Bartomeu ha demanat tornar a declarar.
0: Ja ho ha demanat formalment.
1: Ho ha demanat tornar a declarar. Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar. I Román ja té data. El 6 d'octubre. El 6 d'octubre tornarà a declarar Román Gómez Ponti. Per
0: sí,
1: tant,
0: s'allarga això una eternitat una altra vegada.
1: Sí, perquè ara mateix estava prorrogat fins al 29 de juliol.
0: Sembla una broma, eh?
1: És una mica broma, sí. És una mica broma. Cansa.
0: Són 6 anys ja, eh?
1: Fins cansa nosaltres, imagina't amb ells. Sí, sí.
0: Una cosa sí. És que la justícia sigui lenta i l'altra és que vagi a pas de tortuga.
1: Sí, sí, és tal qual. Doncs s'haurà de prorrogar, perquè estava prorrogat fins al 29 de juliol, com que ha de declarar el dia 6 d'octubre.
0: Per tant, ja podem anticipar en exclusiva el que t'hi jugues, que el cas Barça-Gate es tornarà a allargar.
1: I... sí, senyor.
2: Ah! El caso de Barça-Gate va a fer una allargazione, un jet extender, come si dice, un extender.
0: S'allargarà, sì, la instrucció.
2: Esatto.
0: Tensione.
2: Una extensione.
0: Però això del... ho acabem d'explicar al programa.
2: Ah, no, è l'exclusiva di Giovanni Romano.
3: Please don't go.
2: Please don't go. Please don't go, claro.
0: Per tant, Román Gómez Ponti ja té data per declarar el Barça-Gate i és el 6 d'octubre.
1: 6 d'octubre, i Bartomeu encara no té aquesta data. Anem al cas Negreira.
0: Per cert, del Barça-Gate, avui al diari Marca, pàgina 3, sí. Pàgina 3, ho dic perquè passarà desapercebut.
1: No.
0: Pàgina 3 del Marca, 326 cuentas coordinadas para apoyar a Florentino y atacar a Riquelme.
1: Sí.
0: Un informe forense desvela que la estructura concentró cerca de una cuarta parte de las conversaciones sobre las elecciones y combinó más de 29.000 mensajes favorables al dirigente, a Florentino Pérez, con ataques a su rival en las urnas.
2: ¿Qué me dice usted? ¿En el Marca, en la Paja 3?
0: Expliquen que un informe forense digital d'una empresa especialitzada...
1: encarregat per qui?
0: Ha detectat que hi ha conversa dirigida amb 326 perfils que qualifiquen de potencialment inautèntics, és a dir, potencialment falsos, 326 dedicats a atacar Riquelme i recolzar Florentino Pérez. Aquí hi ha dues preguntes. Una, qui encarrega aquest informe?
1: Vale.
0: Qui encarrega, diguem-ne, aquesta investigació? I dos, qui paga aquesta campanya? Qui paga la campanya a favor de Florentino Pérez? La paga Florentino? La paga algú que resulta que és sí, amic de Florentino però no hi té res a veure? O la paga el Madrid?
1: És molt interessant, però també és interessant saber...
0: Això és un Barça-Gate, és un Madrid-Gate.
1: Sí, el que passa que també és interessant saber... En el cas del Barça-Gate, nosaltres vam provar que les coses eren exactament així. I no ens va caldre cap informe de cap empresa.
0: I el Barça pagava aquesta
1: I el Barça
0: empresa.
1: Pagava. El que diu aquest informe és que hi ha unes comptes que semblen comptes trolls. Com, en el cas d'I3 Ventures, Santi Ovalle va ser qualificat com a compte troll. I Santi Ovalle no era un compte troll.
3: En cap cas.
1: Hi va haver un informe de l'empresa I3 Ventures contractada pel Barça que deia que Santi Ovalle, entre molts altres, eren comptes trolls.
3: Era un control. Ell era un control.
1: És a dir, aquests informes també jo també me'ls agafaria una mica amb pinces.
0: Sí, però vull dir que és un tema a estirar, eh?
1: Sí, sí, òbviament.
0: És un tema interessant.
3: I el senyor Ramadrid, diària Marca...
0: El valor del Barça-Gate en el nostre cas va ser aconseguir les proves.
1: Clar.
0: I un dels aspectes, i és pel qual s'està jutjant a Josep Maria Bartomeu, és que els diners els va pagar el Barça, no els va pagar ell, els va pagar el Barça. que ja haurem de veure qui els paga. Clar, estàs utilitzant diners del Barça per atacar gent que és sòcia del Barça.
1: Per això hi ha un judici. Perquè si ho hagués fet amb els seus
0: seria
1: diners propis...
0: Seria una qüestió èticament reprobable,
1: exacte.
0: Però no hi hauria un potencial delicte. Seria,
1: correcte.
0: En tot cas, una qüestió ètica, moral, però no delictiva. En el cas que ens ocupa, pot ser delicte perquè es van utilitzar diners del club per atacar socis que eren del mateix club.
1: Correcte.
0: Del cas Negreira?
1: Cas Negreira, evidentment, el cas més mediàtic judicialment de la història del futbol espanyol. Investigats, recordem, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, expresidents del Barça, Albert Soler i Òscar Grau, exexecutius del Barça, el senyor Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el seu fill Javier Enríquez i Anna Rufas, la seva exparella. Pels pagaments del Barça a Negreira, 7,5 milions d'euros i prop d'un milió al fill a través d'un intermediari que era Josep Contreras. Les últimes novetats, recordem que va haver-hi un informe que deia que Negreira no podia declarar, que no era apte per declarar, un informe mèdic forense que deia que no era apte per declarar. Negreira ja ha presentat, com ofego, ha presentat el seu escrit a la jutgessa dient que s'arxivi la seva causa.
0: La seva.
1: Sí,
0: el
1: la causa per ell.
0: A Negreira.
1: Correcte. El seu advocat ja ha presentat l'escrit demanant que s'arxivi la causa per José María Enríquez Negreira. Veurem què diu la jutgessa, però el més normal és que s'arxivi la causa per José María Enríquez
0: Negreira. Perquè els metges que certifiquen que el seu estat de salut ha empitjorat són els mateixos que van dir que podia tenir un principi de demència, però això no implicava que estigués alliberat de ser imputat o de poder declarar.
1: Exactament.
0: Són els mateixos.
1: Els mateixos, però clar, evidentment el primer informe és de fa 2 anys... i aquest nou informe doncs, ja certifica que a Negreira li ha empitjorat el seu estat de salut. I falten algunes diligències, com per exemple les declaracions de 2 testimonis. Gerard López, entrenador del Barça B.
0: Que dirà que els informes de Javier Enríquez eren útils per al Barça B.
1: I Antonio Alonso, del delegat del Barça B. Que estan previstos, aquestes declaracions estan previstes per la tardor. Per tant, també es prorrogaria el cas Negreira, que semblava que ja estava a punt d'arribar al final de la instrucció, doncs s'haurà de prorrogar perquè ara es tancava el dia 1 de setembre i està previst que això vagi a la tarda.
0: Per tant, és el dia de la marmota i un altre cas judicial que allargarà la seva instrucció.
1: Sí, senyor.
0: I el forènsic?
1: I el cas del forènsic, estem més o menys en les mateixes, també. Recordem que s'investiguen 3 casos. La comissió de 10 milions pagats pel Barça pel fitxatge de Malcolm, destapat el que t'hi jugues. El pagament de 1,5 milions d'euros al club esportiu Laietà, destapat el que t'hi jugues, i el pagament de 1,7 milions d'euros a l'advocat González Franco pel judici de Neymar, perquè va ajudar en el judici de Neymar, i també hi ha dubtes sobre aquests pagaments. Aquest no és destapat al 100% pel que t'hi jugues, però també s'hi va...
0: Te'n recordes del cas Malcolm?
4: Sí, clar que me'n recordo. Han imputat el Minguella Pimentel.
1: Això anava a dir, això són les últimes novetats.
0: Minguella Pimentel és Minguella fill.
4: El fill del Minguella més famós.
1: Últimes novetats, Minguella fill investigat per aquest pagament, citat el dia 19 d'octubre a declarar, i també estan citats el dia 28 de setembre Román Gómez Ponti i Òscar Grau, que també són els ex-executius, sí, que també estan en els altres casos.
0: Hi haurà una tardor intensa a nivell judicial.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb
1: sí,
0: declaracions sí. A diferents fronts judicials.
1: En els 3 casos. En els 3 casos hi haurà declaracions, i aquest cas del forensic, recordem que s'investiguen 3 delictes, administració deslegal, apropiació indeguda i falsedat comptable, i tornen a ser investigats Bartomeu, Román Gómez Ponti, ex-cap dels serveis jurídics, Òscar Grau i el mateix González Franco, a banda de Minguella Júnior, que se va saber la setmana passada.
2: M'ha posat un pegatín, ja, a la Dència Anal, i
0: el senyor...
2: I el Romapotti i jo farem marató.
1: Tu fes broma, però el dia que va venir aquí va dir el Tribal Suprem, eh?
2: Que seden.
0: Va reconèixer que parlava millor el nostre Bartomeu que ell.
2: Sí.
0: Aquí va estar molt bé, Bartomeu, que sí?
2: Sí, però...
0: Pausa i seguim.
5: Què t'hi jugues?
6: Radio Barcelona. Cadena SER.
7: Este verano tenemos el plan que mejor te sienta. Lo sabes, ¿verdad? En Splau nos hemos renovado para ti. Nuevas marcas, nuevas tiendas y toda la moda que estabas buscando para renovar el armario. Vende compras, encuentra el outfit perfecto y celébralo cenando en nuestras terrazas o disfrutando del mejor ocio. Todo esto con el plus de tener parking gratuito. Más moda, más novedades, más verano. Ven a Splau.
8: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
9: Ya no hay excusas para ponerte en forma. La revista Men's Health presenta Entrena en 30 minutos, un extra de 132 páginas para ganar músculo, perder grasa y transformar tu físico en tiempo récord. Descubre 25 rutinas full body, recetas fáciles y la guía de entrenamiento definitiva para conseguir el cuerpo que quieres. Ya en tu kiosco.
10: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
11: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
11: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
12: M de navegar, C de crucero, L de libertad. Este verano navega con MCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
13: A Badalona al maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
14: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
13: Cada espurna encén la flama.
15: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
16: Perdone, que nos la quedamos.
15: ¡Ea, otro!
17: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
18: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
19: Jugaria... Sí, fent una resposta d'oïs, donar resposta a tot aquell que tingui una cosa de dins.
0: Com? Què diu? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
4: Parla millor que jo.
18: Què t'hi jugues?
4: Fa prou bé.
0: 1:36. Tenim una caixa de capibaras Wonder Gold per regalar.
19: Una de capares de Wondol. I... Sí, bé, bé, sí.
0: Sí, però fes la menció bé, que si no, no la pagaran. No la pagaran.
19: Don Miss Thunderful. Canviem.
0: Sí. Per a tranquil·litat del departament comercial, sí.
19: Efectivament. Va, hem de descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful. Wonder Goal. Wonder Goal. Que hi ha gent que diu Wonder Wall.
0: Jo, a vegades, se m'escape. Wonder Wall.
19: Wonder Goal, que és del Mundial, que són els capibares de Mr. Wonderful, i a més, amb boli esborrable, clauer, cromo, en fi, una passada, unes caixes espectaculars, i res, una col·lecció increïble.
0: M'encanta perquè els oients truquen sense que haguem obert ni tan sols els telèfons, ja se'ls saben de memòria. Roberto, què tal, com estàs?
20: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Roberto?
20: De Barcelona Ciudad.
0: De Barcelona Ciudad. Muy pues bien. Si te quieres llevar esta caja, que es muy guapa, nos tienes que decir a quién... ¿Se la regalarías porque te cae muy bien del mundo del fútbol?
20: Pues mira, a Bermúdez.
19: ¡Hombre! No vengo a ser del mundo del fútbol, ¿no? Yo,
4: sí.
0: ¿Por qué se la regalarías a Bermúdez?
20: Porque tiene más personajes que los que hay en la caja. Es espectacular.
0: ¡Qué bien! Muy bien, Roberto.
20: Él solo es un equipo.
4: Sí.
0: La Nausica no t'ha dit mai una cosa tan bonica com aquesta.
19: És curiós. Estem parlant de...
0: Qué bonito lo que le has dicho, Roberto.
19: De tot un tema,
0: Se está poniendo...
19: Me estoy poniendo verde.
0: Es muy tímido Bermúdez, Roberto. No lo creéis los oyentes, pero es muy tímido. ¿Y a quién no se la regalarías nunca? Porque te cae fatal.
20: Hombre, al Florentino.
0: A Florentino. Vale. Pues Roberto, gracias por escucharnos.
20: Estoy contigo, Faja, Que salga presidente, que tenemos que ver el tercer nadaplete seguido.
19: Ahora.
0: Un poco de... Oyens, Team Tío Faja. Roberto, gracias por escucharnos. No cuelgues, que Elena te pide los datos y te hacemos llegar la caja Wonder Goal.
19: Wonder Goal.
20: Okay, muchas gracias.
19: Adiós. Esa es. Adiós. Ja està, doncs fantàstic.
0: Tots bolis esborrables.
19: Ja exacte. Bolis esborrables, a més amb el seu cromo, amb el seu clauer. Són unes caixes precioses.
0: Àlex Luna. Què bon destaques dia. Del que han explicat a la roda de premsa i no hem escoltat el que t'hi jugues, els
1: doncs,
0: dirigents del Girona?
1: De fet, ha estat una roda de premsa rècord, us diria, més d'una hora i mitja o al voltant de l'hora i mitja on tots els responsables del club han estat parlant. Per parts, i el més important que he hagut d'estar aquí amb el fluorescent marcant coses, els ingressos per la temporada següent es reduiran a la meitat, això deia Nacho Masvegà, de 75 milions d'euros a 37, que el límit salarial serà baix i aniran excedits per aquest descens a segona. Quique Càrcel, per la seva part, ha volgut demanar disculpes, diu que entén les opinions de la gent respecte a la plantilla i que podria dir, m'ha sobtat, una plantilla per segona en 5 segons, però no és la que la gent voldria. Més enllà d'això, l'entrenador diu que potser va per allà, ja s'ha fet oficial Carles Martínez de Leverkusen, per tant, diu que no serà fàcil i que esperen tancar-ho durant el mes de juny, però que serà un entrenador que haurà de tenir energia per remuntar tota aquesta situació que està visquent al club, que ell és principalment qui pren la decisió en els fitxatges, amb això hi havia una certa polèmica, sobretot per la incidència del City, que deien que alguns fitxatges no podien venir si el grup no els aprovava. De fet, en Nacho Masvegà ens ha explicat que tot passa pel Consell d'Administració, és Quique Càrcel qui fa la proposta, i a partir d'aquí el City té, si no m'equivoco, 3 vots, Marcelo Claure, que és un dels grans accionistes, en té 2, i Pere Guardiola ha acabat explicant que ell en tenia 1. A partir d'aquí, si no troben acord, es torna a replantejar la situació. I de Montilivi, que també és un projecte que era ambiciós, han dit que tot passa per la viabilitat econòmica que Montilivi dona pel que dona, que són un club petit, que segurament haurien de fer un estadi nou, per molt que els hi engresqués el tema de fer un nou Montilivi a la mateixa ubicació, però que tot passa per uns pressupostos que haurien de ser privat i que segona, evidentment, és molt difícil. I també li hem volgut preguntar des del que t'hi jugues a Pere Guardiola sobre unes pintades, més enllà del Figel i de Titella, a Guardiola comissionista. Això és el que deia el president del Consell d'Administració.
16: Evidentment, ningú li agraden les pintades. Els que fan les pintades, doncs mira, tindran les seves raons perquè les fan. Jo el que sé és que aquí hi hem ficat tota l'energia del món, hi hem invertit tot el temps del món, hem utilitzat tots els contactes que tenim per convèncer que el nostre projecte era el millor, hem convençut a gent i a jugadors i a executius que s'uneixin al nostre projecte, quan jo crec que hauria sigut molt difícil si els que estem liderant aquest projecte no haguéssim sigut. Al final també en tenim molts que ens estimen. Per tant, el que hem de treballar per ells, pels que ens estimen i ens volen bé. Tots els altres que evidentment el disgust del descens, però bueno, estàvem a Champions i també criticaven i pengen un tuit cada minut i mig, vull dir, qui no té feina, el gat pentina. Aquests, doncs mira, si volen pintar el que vulguin pintar, doncs allà ells. I el president, el Delfí, també li van fer unes pintades davant de casa seva i li van posar què van posar? Titella. O sigui, aquests que li fiquen titella amb aquest senyor d'aquí, gràcies a ell, el Girona encara està viu. O sigui, el que haurien de tenir-li una mica més de respecte i una mica més de no donar tantes lliçons amb tota aquesta gent, que almenys fiquem la cara, fiquem el compromís, fiquem el prestigi, fiquem els calés i ens fiquem a primera línia per intentar ajudar i per intentar sumar i per intentar portar el Girona on el volem tots.
1: Bé, han sigut les paraules de Pere Guardiola, que han anat a la línia una mica de tota la cúpula, no? Que és un moment molt dur, però que hi estan treballant com sempre més que mai, amb tota l'energia, i que s'han de celebrar moltes més coses que no pas coses dolentes, perquè el Girona és un club que també n'ha pres a base de cops.
21: Carai, amb el Little Brother, no? Carai.
0: Us assembleu físicament i parlant.
21: I parlant també. Ell físicament seria la versió més ayatolada, jo. I en veu seria ell amb uns pitis de més. Uns pitis de més. Però m'agrada molt els missatges que envia, m'agrada molt la contundència amb la que parla, està molt, molt i molt bé.
0: Doncs escolta'm, si algú ja que Girona has deixat el City i estaràs queixar, aquí, vés a entrenar al Girona segona.
21: Si algú del Girona es vol queixar i vol dir-li titella, que fitxin el Ranko Despotovic. A veure què. Fitxin el Ranko Despotovic.
0: Va, que ja tenim per aquí l'Edgarita. Hola, Edgar, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Abans d'obrir el concurs imbècil, Santi, Nil, del Barça, sorprèn i també se celebra la tranquil·litat que hi ha al club, eh? I que el focus estigui més al Madrid que no a Barcelona.
4: No, de fet, estan de vacances els directors esportius, no? No, no, estan de vacances a jugar.
3: Jugant un partit amb el Legends a Seul, tant sí. Deco com Bojan.
0: Deco i Bojan, sí, sí. Per tant, no expliquem grans coses perquè no hi ha grans coses a explicar.
4: Bueno, el que hem vingut
0: no
4: explicant... Mira, jo tinc una...
0: No ens inventarem alguna cosa per omplir.
4: No, però...
0: Si no hi ha, no hi ha. Vull dir.
4: Però mira, un apuntet que va arribar aquestes últimes hores. Es parla de que el Barça acceptaria ofertes pels laterals, tant per Koundé com per Valde, si arriba alguna oferta amb cara i ulls. Pel que a mi em consta de fons propers a Valde, no es planteja sortir al Barça aquest estiu. No s'ho planteja, per tant, vol seguir al Barça i, llevat que li diguin no compto amb tu, seguirà al Barça.
0: Per cert, Catalunya Ràdio ha publicat que és possible que s'incorpori un preparador físic sí. alemany de confiança de Hansi Flick. Al tanto amb aquesta història.
3: Sí, un preparador físic de confiança de Hansi Flick, que havia tingut ja en la seva etapa al Bayern de Múnich, a l'època en què va guanyar el Sextet. Estem parlant del preparador físic anomenat, o que es diu, Holger Broich, que ja el va tenir, un home molt i molt musculat, i que tenia...
0: Un tio que fa por, eh? Si el veus, fa por.
3: Un tio que fa una mica de por, sí, que està bastant fort, i que
22: Flick tenia allà... És motivo de cuando salía mis fotos de yo estaba mucho fuerte. ¿Recuerdas?
0: Però anem a faltar, eh, Lewandowski? Almenys el del que t'hi jugues.
22: Cuando yo estaba mucho de fuerte, furtivo, era un... Dime.
23: Goretzka va passar de ser un tirillas a ser un lleó, no? Schwarzenegger, directament. Sí, sí.
0: Lleó Goretzka.
4: Ja s'ha canviat aquesta temporada els exercicis de força de la plantilla. S'han canviat a mitja temporada i pel que veiem d'aquest senyor vindrà a canviar més això encara.
0: Doncs, Edgar, estàs preparat? Perquè ja tenim els oients.
2: Concurs imbècil?
0: Ja que estan el Santi i el Nil, podríem fer avui de comodí.
2: Sí, això... Va, quatre comodins, ja veuràs.
24: La gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está.
0: Tenim el Faustí. Bon dia, Faustí.
25: Hola, senyor Sique. Escolta'm, perdona, eh?
0: Digue'm.
25: Visca el tio Faja, eh? Visca el tio Faja.
0: Avui està tot el seu equip amb massa aquí entrant sí, al que t'hi jugues. Visca el tio Faja, per què, Faustí?
25: Perquè és el millor.
23: La vida, clar que sí.
0: Mira, t'ha regalat un bon separador, Willy. Des d'on ens escoltes, Faustí?
25: Jo sóc de Barcelona, però una estica Ripollet i Moncada.
0: Molt bé. I el Miguel Ángel serà l'altre oient que competirà al concurs imbècil. Hola, Miguel Ángel.
26: Hola, què tal? Sí que...
0: Des d'on ens escoltes, Miguel Ángel?
26: De Barcelona.
0: De Barcelona, perfecte. Doncs Faustí i Miguel Ángel podeu aconseguir dues entrades per anar a veure aquest cantant mexicà, Carlos Rivera,
2: sí, que
0: posa el Willy ara mateix, 12 de juliol al Sant Jordi Club.
2: I que és molt conegut, o sigui que sembla que no, però tenim cada setmana... concerts brutals.
0: Sí. Per això truquen els oients. A veure si et penses que és per tu.
2: Jo pensava que era per mi i pel regal del nou guanyador.
0: Què és?
2: Que és un disc triple I Like Fiesta 2016.
0: Nou, perquè està per obrir.
2: Està per obrir i vam regalar un i no...
0: Mira com li agrada el Santi Valle. Sí, però és la música que clima.
2: Combi, no sé què, Lucrecia... Perquè tenen de tot. És com el Caribe Mix, una mica. I, bueno, avui ja saben els concursants que poden escollir avui quatre comodins imbècils, que són Bruno Alemany, el Nil, el Santi i Florentino Pérez, que repeteix com a convidat d'avui. O sigui, són quatre comodins.
23: Convidat estrella, eh? Sí, sí.
2: I si vols anem amb...
0: De què va el concurs d'avui?
2: Doncs mira, sé que és trampa, no parlo exactament d'un esportista, però superar-lo de la Quincy Promes de la setmana passada és molt difícil. Estic parlant de Don King.
0: Home, el mànager
2: més conegut de la història de la boxa, entre d'altres de Mike Tyson o Julio César Chávez. Bueno, el teniu present, cabell així a lo afro, color blanc així com si hagués ficat els dits a l'endoll. Sí. El teniu present, no? Gran. Bueno, el tio ha estat tota la vida un bon lladre, ho podem dir, que ara té 95 anys i no em pot escomacar.
0: 95 anys té ja?
2: D'aquí un mes.
0: Don King, 95 anys.
2: 95 anys, sí, sí, sí.
0: Anem
2: amb la primera pregunta. Comencem forts. Faustí... Vale. El 1966 va estar 3 anys a presó, el Don King. Per quin motiu? A. Assassinar un home. B. Per frau a hisenda. C. Per robatori. O D. Per tenir la idea de la casita de Bad Bunny.
25: Jo crec que per robatori, per el que has dit abans.
2: Doncs no... Va assassinar un home. Comencem forts, comencem bé.
0: Don King, va matar un tio, Don King.
2: Espera't.
23: 3 anys només.
2: Espera't. El molt sonat va matar un home, el que acusava de no pagar-li 600 euros que li devia, i va dir que era en defensa pròpia, però no va colar. Comencem bé, en plan
0: ja,
2: Xile.
0: Per què només 3 anys a la presó?
2: Bueno, perquè estem parlant de 1966. O sigui, no sé, i era un tio amb pasta.
0: O sigui,
2: era
0: un tio que va matar un tio i està... Re, una estona a la presó.
23: Paguessis, no?
2: Clar, era Estats
4: només,
2: Units.
4: Només era per 600 euros, sí, devia ser atenuant o algo.
2: Un moment, estem parlant de 1966 a Estats Units. Si a 2026 hi ha un tio com Trump a Estats Units i t'estàs ficant les mans al cap perquè el 1966 va estar només 3 anys, doncs... Pues...
0: O sigui, Don King va matar un tio, eh?
2: Espera't. Bueno, després vindrà una altra cosa perquè, bueno, podem fer successos de... Nacho Abad, connectem, t'imagines? Però no. Crims t'hi jugues. No. Perquè la segona... Ho sé, l'havia de fer. La segona també va per aquí perquè veieu que no tinc preferències. Primera pregunta per tu, Miguel Ángel. Aquest no era el primer home que va matar el vell sonat de Don King.
0: No?
2: No. Per quin motiu va matar una altra persona al 1954? He començat amb alegria, eh? A, perquè el van disparar ell. B, per un problema de gelosia. C, perquè van entrar a casa seva. D, perquè és d'aquesta gent que quan li dius bon dia, diu serà en patir.
5: Que va entrar a casa seva?
2: Doncs sí. Doncs sí.
0: Això sí que seria en defensa pròpia.
2: Encara es pot... El promotor nord-americà va matar un altre home, com diem, que va saltar a casa seva i va ser el 1954, i és que Don King, com dèiem, complirà 95 anys, eh? I prometo que jo no parlo més d'assassinat, ja no parlo més.
0: Per tant, de moment, Faustí 0, Miguel Ángel 1.
2: Vale, segona pregunta pel Faustí.
5: Vinga.
2: Ja no va matar ningú més, com hem dit. Ara anem amb la meva prefe. Com hem dit, va ser mànager dels millors del món. Però qui va rebutjar a Don King?
0: O sigui, Don King va oferir els seus serveis a un boxejador que el va rebutjar.
2: A, Sugar Ray Leonard. B, Mohamed Ali. C, Vitali Klitschko. O D, ningú deia res perquè si no el matava.
5: Bueno, Mohamed Ali, pot ser?
2: No, Vitali Klitschko, i deixa'm explicar-ho perquè és molt bona. Després dels Jocs Olímpics d'Atlanta, Don King va voler fitxar els germans ucraïnesos Vitali i Vladimir Klitschko, que m'encanten, dels pesos pesants, i els va convidar a casa seva. Ells van acceptar i van anar, però enregistrat tot en vídeo. Don King va seure al seu piano, però en realitat no sabia tocar. I va començar a fer que tocava amb una demo, saps com la del caso? Tino, ni, no, ni, tino, però amb un piano gran... Les paraules dels germans van ser: si amb això ens enganyes, què faràs amb els nostres contractes?
0: Ja, que bo.
2: I no van acceptar. Podeu veure el documental del Klitschko? I surt,
0: on es pot veure el documental?
2: Jo el vaig veure...
0: M'interessa.
2: Quan hi havia allò de la mula que li demanava les cosetes. Clar, bueno, això. I, en fi, que és boníssim, que ho heu de veure. Anem amb el Miguel Ángel. Miguel Ángel, a més de ser promotor i mànager de boxa, en Don King també va tenir una incursió en el món...
0: Prime Video i Movistar Plus, sí, el documental dels germans Klitschko.
2: Doncs jo crec que eren aquest, però l'heu de veure. I que va tenir també una incursió en el món de la música. De qui va ser mànager? De música, no de boxa. A, Bob Dylan. B, The Jackson 5. No. C, Eric Clapton. O D, Tamara la de No Canvie.
5: No ho sé, però jo et diria de Jackson 5, me la jugo.
2: Te la jugues?
0: Sí, senyor.
2: Doncs sí, va ser manager
0: en Jackson... algun documental surt. Em sona que... No, ja sé on surt. A la pel·lícula de Michael Jackson.
2: Ah, mira, doncs no l'he vist. Doncs mira, va ser manager de The Jackson 5 i més tard de The Jacksons, quan ja no eren 5. I, de fet, es va encarregar de la seva gira del 1984 amb el pare Jackson, que diguem que no va guanyar mai el guardó a pare de l'any. I sí, va ser una gira polèmica perquè Don King va obligar a que, si volies anar a veure The Jackson, havies de comprar 4 entrades de cop per 4 shows. I eren $120 de l'època, de 1984. Quan va acabar la gira, Michael Jackson va ser qui va decidir desvincular-se del sonat del pell blanc. I què més? Anem amb l'última, sí, que és pel
0: Faustí. De moment, 0-2, Faustí 0, Miguel Ángel 2.
25: ja no remonto, eh?
3: Mohamed Ali, que va caure també a la taranyina de King i, com sempre, va dir una frase mítica de les seves. Quina va ser aquesta frase? A. Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica. B. Don King és la millor i la pitjor persona que conec. C. Don King no t'enganya, t'enganyes tu mateix. O D. Si la vida te da limones, et limonada, qualsevol frase de merda d'aquesta tassa, però no de la marca que ens patrocina nosaltres, sinó d'unes altres.
25: Jo crec que la segona.
3: La segona...
0: Segur que és la segona. No creus que és la primera?
25: Faustí. Pues la primera.
0: La primera.
3: La primera, a veure...
0: Molt bé! Molt bé, Faustí!
3: Molt bé, molt bé, molt bé. Don King va, Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica.
0: Era molt bé. És que no vull que se'n vagi amb un zero, el Faustí.
3: No, home, no, ja, no, no.
0: Un punt pel Faustí.
3: Un punt, i ja veurem si qui marque gana, ja veurem. Bueno, no... era la, com dèiem, i és que bueno, el dia que fem Mohamed Ali amb fliparem. El concurs imbècil, fliparem molt, però bueno, el que diem, que li va dir això del cabell perquè era, com dèiem, com una mica del món del Big Man, el teniu present, no?
0: Va sortir de la presó, però el seu cabell li van donar cadira elèctrica. Això va dir Mohamed Ali.
3: És veritat. Abans d'emprenyar-se, fem l'última, va. Don King va ser també promotor de la vetllada de boxa més famosa del món, que es va anomenar Rumble in the Jungle. Qui va lluitar que eren caps de cartell? A. Mike Tyson i Evander Holyfield. B. George Foreman i Muhammad Ali. C. Joe Frazier i Larry Holmes. O D. John Cobra contra Batu.
25: Bueno, demanaré el cupó de l'imbècil.
3: De quin? O sigui, de quina persona, no? De quin imbècil?
25: El Florent Mudes.
0: Florent Mudes.
3: Florentino, Florentino, experto en boxeo, presidente...
21: Pues, ostras, es que
3: está
21: es
3: un poco así, viene usted del notario, ¿eh?
23: Valverde Tchouaméni no era, ¿no?
21: No, no era presidente. Valverde Tchouaméni, vale. Es una lástima, porque se hubiera pagado mucho más por eso. Yo voy a decir la B.
3: La B, George Foreman y Muhammad Ali.
0: Mira, es nota que sap de boxa, Florentino.
3: Sí, sí. Sí, va ser increïble. Si podeu veure també un altre documental, molt recomanable, es va fer a Kinshasa, República del Congo i abans Zaire, i van fer fins i tot un festival de música amb James Brown, B.B. King i Celia Cruz.
21: És que sé mucho.
0: Doncs triple, per al Miguel Ángel, que s'emporta les dues entrades per anar a veure Carlos Rivera el diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club. Que t'ho passis bé, Miguel Ángel, gràcies per escoltar-nos. I tu, Faustí, si et ve de gust, tens aquí un CD, per obrir, nou, el disco que lo tiene todo, Like Fiesta 2016.
3: Sí, Like Fiesta, Dance and House, Festival Hits i Latino.
0: La Elena te'l guarda aquí a la redacció. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos, Faustí.
3: Quina mala pinta.
0: Una 56, hem començat el programa amb un gag de Florentino Pérez, l'acabarem amb un gag de Sergio Ramos.
6: Bueno... Sí, porque he hecho una oferta para comprar el Sevilla. Entonces, buenos días a todos. Somos el Grupo 3 y venimos a hacer nuestra presentación para comprar el Sevilla. Entonces, mi oferta, la que he plasmado aquí en una presentación de Prezi, porque quiero ser Prezi del Sevilla, y en un PowerPoint, porque se ve qué significa punto de poder. PowerPoint, y yo quiero tener mi punto de poder en el Sevilla. Entonces, la oferta está aquí dentro de la legalidad y la oferta que presento es de 15 euros menos porque son 5 euros que me he gastado en un puntero láser y 10 euros en unas gafas de personas interesantes. Entonces, ¿dónde están las ofertas? Entonces, ahí están también las contraofertas, que son ofertas al contraataque. Y para eso hay que vigilar las transacciones o las transiciones. En el contraataque, las transiciones. Si tú ves que la contraoferta no te gusta, la primera vez lo agarras de la camisa al otro, te enseñan tarjeta amarilla, pero por lo menos puedes parar la contraoferta. Entonces, yo he presentado una oferta que son 150 menos 15, me llevo dos, le resto una, dividimos por integrar de pi, que se ve que el pi es un número. Y el otro día estaba viendo yo la película de La vida de pi y me pensaba que sería un spin-off del 2x2. Y no tiene nada que ver, que se ve que es un tío que está en medio del mar, una angustia acojonante, me lo pasé fatal, un rato horrible. Y luego me han dicho que en esta oferta hay que tener en cuenta las cuentas, que es una cosa muy rara, porque tener en cuenta unas cuentas normal es tenerla en cuenta, que es de ser cazurro. En fin, oferta no negociable para comprar el Sevilla, que esto es lo que yo he estado presentando estos días en una clase de primero de primaria.
0: ¿Heu vist la rueda de prensa de Sergio Ramos?
3: Sí, es buenísima.
0: Supera la ficció.
3: És boníssima. I a més, jo crec que les ulleres que no són de veritat. O sigui, que no són.
6: I està fent un
0: que mes... Que són de persona interessant, no?
6: Al mes de juny m'està costat molt.
19: perquè el que està passant és superior a qualsevol cosa. El normal és jo haver d'exagerar.
23: Sí, sí. Florentino i Sergio Ramos han superat el GAC.
19: Han superat
23: el nivell del GAC.
0: Sí, sí, sí. És tremendo. Gràcies per escoltar-nos. Un migdia més al Que t'hi jugues. Us recordo que demà estarem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11, a partir de les 12 del migdia. Us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 606-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit per
19: explicar-me. Ens escriviu? Res, nom i cognoms.
0: Perdona.
19: No
0: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no
19: cal. Manel Reyes López. No cal. Ho escriviu i ja dia prou.
0: Ens veiem demà, i si no ens escoltem, el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Ara l'actualitat informativa, hora 14. Adeu!

0: de la nueva canción de Taylor Swift que acaba de ser publicada, uh-huh, a lo nuevo de Madonna que ha presentado Confessions en un concierto sorpresa en Times Square.
1: La cantante apareció anoche en el balcón de una de las pantallas del Times Square y cantó algunos de los adelantos de su nuevo trabajo. Recuperó también algunos de sus clásicos, ¿eh? Y empezó con este tema que estamos escuchando, que se llama I Feel So Free. Es el 15º disco de la cantante, una secuela de Confessions on a Dance Floor, que se publicó en 2005. 11 años después, el próximo 3 de julio, se presentará su nuevo trabajo. Y ahora vamos a escuchar Bring Your Love, que es la canción en la que colabora con la cantante Sabrina Carpenter. Una canción que ya adelantaron en el Coachella y que también la llevó anoche a la mítica plaza. Juntas han reinterpretado Get Together, un tema de hace más de 20 años. Esta actuación de Madonna fue el pistoletazo de salida a las celebraciones por el mes del orgullo y de hecho forma parte de una colaboración con la app de citas, que incluso ha cambiado su icono por el rosa por la portada del álbum de Madonna.
0: Oye, para que no todo sea música, también hay novedades del mundo de la cultura. Carmen Machi ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía de 2026.
1: Sí, el jurado la ha elegido por ser una de las actrices de comedia más importantes del cine español.
2: Emma, hijo mío, tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes venir abajo, que tienes que seguir como siempre, haciendo reír a todo el mundo. ¡Os quiero mucho!
1: A la actriz le ha pillado trabajando en la segunda temporada de Celeste, la serie de Diego San José, la que hace de Sara Santano. Pero es imposible olvidar su papel de Aída en la serie Aída.
3: Me encontré con los señores de Mediaset y les dije que vamos a hacer una película de Aída, ¿qué os parece? Porque ya puestos, evidentemente, dices, pues una película, una serie no me voy a poner a hacer ahora de Aída. La razón básica de hacer Aída es un regalo al cariño inmenso,
4: totalmente,
3: de tantos años, de una manera tan increíble,
4: totalmente,
3: que ha habido en España, por supuesto, pero no solo en España.
1: Y como ya sabemos, hace unos meses se estrenó Ida y Vuelta, la película de la serie. Y en enero, Machi estuvo en La Ventana, donde la acabamos de escuchar, donde contó que hacer esta peli fue idea suya. El jurado ha destacado que es una trabajadora incansable en cine, teatro y televisión y que representa los valores de una mujer actual fuerte e independiente. Machi, además, es ganadora de un Goya y tiene una larga trayectoria, pero todo el mundo la recuerda especialmente pues, por su mítico papel en Ida.
0: Sí, también por su papel, sobre todo, interpretando obras de teatro. Gracias, Irene. Ahora Sampe con los sonidos del deporte. Sampe, ¿por dónde empezamos?
5: ¿Cómo vas a echar de menos las elecciones a la presidencia del Madrid, eh?
0: La verdad que sí, ¿eh?
5: Entramos ya en la recta final y sigue cada candidato rellenando su propio álbum y de paso con el intercambio de ataques. Florentino Pérez anunciaba anoche en el programa Horizonte que va a pagar la cláusula de 15 millones de Mourinho, desveló el fichaje de Dumfries, adelantó que el próximo martes va a hacer una oferta de 150 millones por un crack mundial que no es Olise y que no juega en la Premier y atizó de paso a Enrique Riquelme por lo de Haaland.
6: Todos lo han desmentido. Debe ser que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos farol. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid y no quiero gente que destabilice el club. Que dice este señor que habla con Haaland y luego dice el padre de Haaland que es mentira, dice la representante de Haaland que es mentira, dice el club, el City, que es mentira. ¿Cómo se puede decir un nombre y no haber hablado con nadie?
5: Y en su caso, pues Enrique Riquelme sumó a su causa a otras dos leyendas que no terminaron bien en su día con Florentino, como son Del Bosque y Casillas. Y en el diario AS se reafirmó en lo de Haaland y Rodri.
7: Recordad con Figo que salió hasta el mismo Figo. Esto es parte del fútbol, proteger al jugador. Habíamos hablado antes y hemos hablado estos días, tanto con Pablo, que es el representante de Rodri, una conversación muy fluida. Son circunstancias diferentes la de Rodri que la de Haaland. Hay que hablar con el City y tenemos máximo respeto al club y a partir de ahí nos podemos trabajar en ese lado. Si soy presidente del Real Madrid, estos dos jugadores jugarán en el Real Madrid.
5: En lo deportivo empató 1 la selección española con Irak en el amistoso de anoche. Francia perdía 1-2 con Costa de Marfil, también el miércoles Holanda con Argelia y a estas alturas el seleccionador lo considera normal. Luis de la Fuente.
8: Todos estamos en esa fase. Países Bajos también ha perdido. Estamos todos en la fase de que los jugadores se adapten un poco a esta...
5: Y hoy otra cita, 5º y decisivo partido de clasificación para el Mundial Femenino, 9:00 p.m, España-Inglaterra en Son Moix, a las 9:10 en Carrusel Deportivo.
0: Hasta luego, Sampe.
5: Chao.
0: Avance de contenidos del magazine. Hoy desde Mijas, Tere Truchado, buenos días.
9: Hola, buenos días. El último bolo de la temporada. Tenemos la costumbre de recibir el verano en la Costa del Sol. Este viernes nos quedamos en Mijas y estamos allí los enviados especiales por Ángel Barceló. Pepe Rubio, Pascual Donate.
10: Presentes.
9: Espero que hayan preparado el mejor último bolo de la temporada para la Barceló.
4: Sí, sí, señora. Va a estar con nosotros la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, para ayudarnos a conocer este pueblo tan singular y tan plural.
10: No se lo pierdan porque aquí vive gente de más de 130 nacionalidades. Estaremos con dos vecinos muy queridos, Sladana Obradovic y Alan Borman, para que nos cuenten por qué han elegido Mijas para vivir.
9: Muy bien, continuad, redactores.
10: Vamos a hablar también de la tradición cerámica malagueña y su aplicación a la cocina. Lo haremos con María Monasterio, ceramista, y con el chef estrella Michelin, Mauricio Giovannini.
4: Y luego los habituales de todos los bolos, Antonio Martínez Asensio, que aparcará su autobús en el que viene Luis García Montero para presentarnos su novela La Mejor Edad. Hablaremos de un reencuentro, de una historia de amor, pero lo más importante es que la mejor edad no es cuestión de año, es ese momento en el que encuentras el equilibrio entre tu pasado, tu presente y lo que esperas del futuro.
10: Fernando Neira también está por Mijas con un artista que acaba de publicar nuevo disco después de 7 años. Es Maui y, por supuesto, se marcará un par de temas en directo.
9: No bajen la guardia porque en este programa nos acecha un peligro desde tiempos inmemorables. Aitor Albizua también quería playa y nos toca asumir las consecuencias de nuestros actos en la auditoría. Les esperamos a las 10. Adiós.
0: Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Las 7:10, las 6:10 en Canarias.
11: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertesa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
12: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
13: Bon dia, divendres és 5 de juny i les pluges que han caigut a les darreres hores han tingut conseqüències. D'una banda, de mobilitat, perquè un tram de la R3 està tallat després que un tren hagi xocat contra un arbre. De l'altra, la pluja també ha obligat a suspendre els concerts més importants del Primavera Sound, entre ells els de Bad Gyal o Massive Attack. Ara ho repassem tot plegat, però abans... Abans té especial importància el temps perquè avui encara pot ploure durant el matí i en la propera hora, de fet, hi ha avís de pluges intenses tant al Montsià com al Baix Ebre. Avui ha refrescat els termòmetres entre els 15 i 25 graus, grau amunt, grau avall, a bona part de tot el país. I pel que fa al transport públic i al trànsit, ara hi entrem. La principal afectació de la pluja la trobem a la R3, que està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, després que ahir un tren xoqués contra un arbre que havia caigut a la via pel temporal. Sergi López, bon dia.
14: Bon dia, Gisela. No consten ferits, això sí, els va haver d'evacuar 6 passatgers que hi havia. Les pluges també van obligar a tallar la C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa durant una estona, i a la C-26 a Borredà hi va haver esllavissada. S'altera més, va superar per al llindar de perill.
13: La pluja va afectar de ple el Primavera Sound. El festival va haver de cancel·lar els caps de cartell d'aquesta nit passada, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal, que no han pogut actuar.
15: Me hacía mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero... No va poder ser.
13: És el missatge que llançava a les xarxes l'artista catalana entre els assistents, de tot, de resignats i d'emprenyats. I entre ells també hi havia la nostra companya, la Laura Polo Delfó.
16: La pluja i el vent han estat els protagonistes d'aquest segon dia del Primavera Sound, aturant concerts durant més de 2 hores. Les caprines i els paraigües han omplert el Fòrum de Barcelona des de les 8 de la tarda i fins passades les 2 de la matinada per refugiar-se d'una pluja que no ha donat treva. De fet, l'heu obligat a tancar els accessos des de les 9 del vespre i fins passades les 11 de la nit. Aquí dues cares dels assistents. Milers han marxat indignats per l'organització i també la manca de comunicació.
17: He perdido todo el día de festival, solo he entrado y he salido, y mañana, bueno, no sabemos cómo va a ser esto, si va a ser igual, si va a llover, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
16: I altres, en canvi, han tornat a entrar amb la intenció de veure els grans noms del cartell.
18: Jo m'he quedat perquè ja que tinc l'entrada tot el dia vull aprofitar i veure tot el que pugui. Tampoc sabia quins concerts estaven cancel·lant, quins estaven aplaçant per més endavant.
16: Noms que finalment han estat anul·lats, ni Doja Cat, ni Massive Attack, ni Bad Gyal han pujat a l'escenari, tot i que s'ha intentat fins a l'últim moment. L'organització ha anat atrasant els concerts fins que a 2:15 han confirmat que no sortirien. La resta d'escenaris, però, han continuat amb les actuacions previstes, això sí, sota l'aigua de la pluja.
13: Però aquesta nit també ha estat nit de patum, de fet, la gran nit, la de la patum completa, i malgrat la pluja i les interrupcions pels aiguats, els patumaires han saltat.
14: Un any més han estat fidels a la màxima. La Patum no se suspèn mai. Això sí, les figures han fet aparició cobertes per un plàstic per protegir-les. Gregorio!
13: aquests són els crits de celebració d'un grup de mestres a Tàrrega en el moment en què es feia públic el no dels docents al preacord amb educació. Dos de cada tres mestres hi han votat en contra, Soledad Domínguez.
19: 39.500 professors han votat no al preacord signat per USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària. En la consulta han participat un 61% del total de professors. El resultat castiga especialment l'USTEC, el sindicat majoritari a primària, que havia defensat el sí i que a la vista dels resultats admetia que són les assemblees les que tenen la paella pel mànec.
20: El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa.
19: El sindicat de professors de secundària, en canvi, va consultar el preacord només entre els seus afiliats, que majoritàriament, amb un 63% dels vots, ha donat per bo aquest pacte.
13: Davant d'aquest panorama, avui, Sergi, nou dia de vaga.
14: Sí, estan cridats a aturar-se els professors de l'escola pública, també els de la concertada. Està prevista una manifestació unitària a Barcelona que sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament. Abans de les 10 hi haurà tres columnes que aniran caminant des de la plaça Espanya, el passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià del Besòs.
13: Tota aquesta crisi educativa ha coincidit amb l'aprovació de la primera votació dels pressupostos al Parlament. L'oposició ha instat Esquerra i Comuns a bloquejar els pressupostos si no hi ha acord amb els sindicats d'educació. Mentrestant, els socis d'Illa es limiten a demanar al govern que s'arremangui i comenci novament a negociar amb la comunitat educativa. Laura Pons.
21: Sí, una de freda i una de calenta pel govern. L'oposició furguen el no de la comunitat educativa, tant Junts com la CUP titllen el govern d'incompetent i critiquen que en el seu dia definissin el pacte amb Comissions Obreres i UGT com a històric. A més, reclamen vincular els pressupostos a l'acord amb educació. Són els diputats Salvador Vergés i Pilar Castillejo.
22: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric. Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar.
23: La responsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir, els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
21: Republicans i Comuns, però, passen de puntetes per la crisi educativa i es limiten a dir que és el govern qui ha de moure fitxa, i més ara, que ja tenen pressupostos.
24: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
25: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos i donem entre totes un cop de timó.
21: Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
13: I una cosa més, els Mossos d'Esquadra investiguen una denúncia de tocaments a una persona menor d'edat a Barcelona.
14: Segons ha avançat el cas, ja han confirmat fonts policials a SER Catalunya, els fets haurien passat dimecres a la tarda al districte de Sarrià-Sant Gervasi. De moment, la policia catalana no ha concretat el gènere i l'edat de la denunciant, mentre continuen buscant el presumpte autor de l'agressió sexual.
13: Són les 6:56.
26: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
27: No.
26: I a més, es posa a diluviar.
27: No t'ho creus.
26: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
28: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
29: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
13: El migcampista català del Barça, Marc Bernal, debuta amb la selecció espanyola absoluta al primer assaig abans del Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
30: Bon dia. Tot i que no anirà al Mundial perquè no és a la llista definitiva, Bernal, als 19 anys, va tenir el premi d'estrenar-se i com a titular amb la selecció espanyola absoluta després d'haver completat els entrenaments mentre no s'acaben d'incorporar tots els mundialistes. I ho va fer en bons minuts. A Riazor, a la Corunya, davant de 30.000 persones, va sortir d'inici a l'empat a 1 contra Irak, en què Ferran Torres, un altre blaugrana, va obrir el marcador al quart d'hora després d'una bona jugada individual abans que la selecció iraquiana empatés amb una centrada xut en què Joan Garcia també titular no va estar afortunat. Gavi va ser el quart blaugrana de l'onze inicial, Eric Garcia va jugar la segona meitat i Cubarsí va restar inèdit. Pedri no va estar ni convocat, igual que el català Marco Corella, David Rai encara no s'ha incorporat des de la final de la Champions i Lamine i Víctor Muñoz s'estan acabant de recuperar de les seves lesions.
31: Dicen que si vieras pasar a tu lado.
13: I Rosalía, que ha ajornat els seus concerts a Miami previstos per ahir al vespre i demà dissabte, també els del dia 8 a Orlando, per una emergència familiar.
14: Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També expliquen que mentre s'estudia la reprogramació, els que tenien entrada la conservin. El següent concert de la gira Deluxe, després dels ajornats, és el dia 11 de juny a Boston.

0: I aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu al programa avui?
1: Doncs, tornen les vagues a les escoles, ja ho heu dit, i nosaltres parlarem amb la persona que ha estat des de fa mesos intentant negociar amb els sindicats per convèncer-los, amb el número 2 de la Conselleria d'Educació, a veure com ho veuen, i amb el responsable de Mossos de coordinar tota aquesta visita del PAP, el responsable de Seguretat, li demanarem com va tots aquests preparatius i sobretot també si estan preocupats perquè les protestes dels professors puguin arribar a rebentar o no aquest viatge papal. Això serà durant el tram informatiu. Serem també amb els comerciants de l'Avinguda Gaudí, allà davant de la Sagrada Família, que tenen la mosca al nas amb tant de turisme, i vindrà la Lorena Vázquez a explicar-nos què passa, això al final del programa, entre l'acostament aquest de Shakira i Piqué.
0: Doncs déu-n'hi-do, ben atents al programa estarem, Marina, que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy, a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Avi, per què no em portes aquell bufet que m'agrada tant?
2: El bufet?
1: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
2: Engegat.
1: Gas aquí.
2: Som-hi.
3: El gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès Petits i Grans Coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
4: Saps que a Servei Estació hi ha de tot? Per al bricolatge, parament de la llar, materials industrials. Aprofita el nostre nou servei d'instal·lació, perquè també instal·lem parquet, aire condicionat, llums, banys, fins i tot pintar. També servim a domicili i amb possibilitat de finançament sense interessos. Pressupost immediat, sense compromís. Servei Estació, Sèquia 20, Girona. 972 20 40 62.
5: Hi ha qui ensenya pisos i hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
6: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
0: Tots els nostres continguts.
6: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena SER.
6: Tot això passa aquí.
7: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: Fabià Puigcerver va ser escenògraf, figurinista, director d'escena. Des de petit va tenir clara la seva vocació.
9: Jo recordo que em passava hores i hores a casa fent teatrinos i fent escenaris, diguem, caixes de sabates, amb el que fos, però jo ja vaig començar en aquell moment a realitzar escenografies.
8: I va dirigir i escenografiar grans autors. Va treballar obres de clàssics com Shakespeare, Molière o Chekhov, aportant-hi una mirada contemporània. A més, Fabià Puigcerver va ser un dels fundadors del Teatre Lliure l'any 1976. Precisament, al Lliure de Gràcia, al bar, es pot veure l'exposició Fabià Puigcerver amb mirada d'infant. És una mostra col·lectiva del material plàstic elaborat per l'alumnat de 6è de primària de l'escola La Sedeta de Barcelona. Un recorregut visual per la trajectòria vital de Puigcerver i pels inicis del Teatre Lliure, reinterpretats des d'una mirada neta, lúdica i creativa, comissariada per l'escenògraf Sebastià Brossa. Puigcerver, una de les figures clau en la renovació del teatre català contemporani, va morir el 31 de juliol de 1991, amb només 53 anys. I fins al 31 de juliol es pot visitar aquesta exposició.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
2: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
3: Restaurant Cal Gros, ara amb nova gerència al lloc de sempre, a la carretera vella de Santa Coloma a Sant Dalmai. Tornem als nostres orígens. Plans de tota la vida, com el bacallà, els cargols, les carns a la brasa, els arrossos, també pollastre, l'est i plats del dia per emportar. Cal Gros, el restaurant de la carretera de Santa Coloma a Sant Dalmai. 613-810-408. Bona cuina, la de sempre.
4: Ocasión Plus.
5: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
6: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari. No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rosic. A l'escenari, Nao Albet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
7: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló.
8: ¿Y qué es el verano sin la música? Pues si estamos en Mijas inaugurando el verano, había que ponerle música. Y le hemos dicho a Maui: ¿te vienes? Y dice: me voy. Y todo tuyo, cuando tú quieras. Pon la música.

0: apendicitis. Operat d'urgència.
1: Ostres.
0: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
3: Hi ha coses molt nostres. Com dir... Sou molt bona gent! O l'aventureres, aventurers... Tan nostre com dir... Posarem llum a la foscor. O el Kamehameha! Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
4: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
5: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
4: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
5: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
4: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
5: Consulta modelos y marcas participantes.
6: Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
7: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
8: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
7: Cada espurna encén la flama.
9: Dale, José. Vinga, va. Una nana canila.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
12: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
13: És un animal.
12: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
14: Quin golazo que acaba de fer la Minya Mar.
12: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
14: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
11: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
15: Bon dia, com esteu des del Teatre de Tarragona? Xavi Saissó, d'aquí a un mes el Tour passarà per on estem ara.
16: Sí, senyor. Sortirà la segona etapa, efectivament, que acabarà a Montjuïc. Per tant, queda ja res. Queda només un mes perquè Tarragona sigui part important de la millor cursa del món de ciclisme.
15: És una edició històrica, la d'aquest any, perquè Le Grand Départ sortirà o comença el Tour a Barcelona. De fet, tenim aquí el trofeu del Gran Depart. No sabia que hi havia un trofeu pel dia que comences. Pensava que només n'hi havia pel dia que acabes.
16: No, home, hi ha un, diguem-ne, que així com als Jocs Olímpics, diguem-ne, la bandera, no?, es va entregant a les ciutats que recolliran al cap de 4 anys els Jocs Olímpics, doncs aquí una mica aquest trofeu representa a la ciutat que el Tour la dona a la ciutat que albergarà, ja ho diré, el Gran Depart, i quan acabi el Tour, doncs el Gran Barcelona li entregarà a la següent ciutat aquest trofeu.
15: Mira, Vini, com pesa.
17: Este una copa, ¿eh? Este copa está bien, ¿eh? Está bien. Pero ¿por qué hemos venido aquí?
15: Porque
17: pasa la bicicleta.
15: Claro.
17: Pero es una ciudad que tiene.
15: Tiene muchas
17: que
15: cosas.
17: Que tiene, pero el equipo... El 14 en la primera RC. No puede ni subir a segunda. Es una mierda. Ha quedado debajo del Teruel. Ya verás tú. ¿Qué más? Pasa la bicicleta. Ya hago yo bicicleta. Cada partido hago bicicleta. Me voy de uno, de dos. Y aquí que no tiene nada. Está en el teatro. Está en un teatro.
15: Bueno, homenaje a Mourinho.
17: Ah, que el próximo el míster.
15: Claro.
17: El próximo míster, pero a mí no me gusta que ha cagado la pelota.
15: El Tour començarà a Barcelona el 5 de juliol, la segona etapa començarà a Tarragona, ara ho repassarem. Mm-hmm. Algunes altres vegades ha passat això a la història del Tour, però poques. El 57 va ser la primera vegada, l'any que va néixer el meu pare, el 57, fixeu-vos si ha plogut des de llavors. El 65, la segona. On un corredor espanyol es va escapar i la gent l'animava pels carrers, per les carreteres.
16: Sí, és una història molt bonica perquè José Pérez Francés, bueno, era, recordem, un corredor que es va escapar abans d'entrar a Espanya, diguem-ne, abans de la frontera, van agafar minuts, i la ràdio va ser molt protagonista en aquell moment perquè anava explicant que José Pérez Francés anava escapat i tal, i la gent... va

0: Fins a les dues del migdia, el Que t'hi jugues a ser Catalunya avui des del Teatre de Tarragona, pendents de les manifestacions que els professors han convocat a diferents punts del país. Evidentment, si hi ha notícia important, l'explicarem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, que centrarem al Tour de França, que comença el 4 de juliol, Le Grand Départ, amb el trofeu que tenim aquí a la taula, al Teatre de Tarragona. Començarà des de Barcelona, la segona etapa ja des de Tarragona, que passarà per tots els punts emblemàtics de la ciutat, el Balcó del Mediterrani, el Monument als Castells, la plaça Imperial Tarraco, el circ i l'amfiteatre, perquè ja sabeu tots que Tarragona és una ciutat amb molta història, història romana. Ens acompanya l'alcalde de la ciutat, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, què tal, com estàs?
1: Molt bones.
0: És molt jove, vostè, eh?
1: Bueno, una mica més que tu.
0: De fet, em costa tractar-lo de vostè. Puc
1: no
0: parlar-te de tu?
1: No ho facis, sisplau. El Vinícius sí que ho hauria de fer.
2: Tu a gilipolles.
1: Tu el que hauries de fer, Vinícius, primer tot...
2: Pa segunda i té que fer pa arriba, pa nati, quiete.
1: Hauries d'aprendre a jugar a futbol, lo primer. Però bueno, tu haces triatlón. Corre, haces la bicicleta i luego nada.
2: ¿Tú qué dices? Yo el mejor jugador de Madrid. El Balón de Oro algún día.
1: Sí,
2: voy a
1: sí.
2: Ser por 15, voy a ser.
1: Claro que sí, campeón.
2: Si es necesario.
0: Bueno, no sé si l'alcalde l'haurem de contractar de tertulià a la taverna dels bojos, que obrirem d'aquí a una estona el Que t'hi jugues amb el Cristóbal Chacén, el Tio Faja, el Gonzalo Álvarez...
2: Trae gilipolla aquí.
0: No sé si l'alcalde ets tan valent, perquè clar, al costat tens el gerent
2: el
0: de Tarragona Esports, Ramon Cuadrat, que efectivament, veient-te, sembles el seu guardaespatlles, perquè Cuadrat, estàs quadrat, eh?
3: Bueno, això sembla. La professora per dintre, però sí, m'agrada molt l'esport i això és el que permet, després de fer tants anys d'esport, pues, bueno...
2: ¿Cuántas tindrà... Champions tiene?
3: ¿Cuántos?
2: ¿Cuántas Champions tienes tú?
3: Champions. Pues unas cuantas, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Por qué?
3: Sí, porque soy nadador y como ha dicho mi alcalde, Vinicius también se tira al agua, pues yo en eso le gano.
2: ¿Por qué? ¿Pero qué has traído aquí a tonto de
0: ¿Qué,
2: todo?
0: ¿Qué has hecho de esport?
3: Natació.
0: Natació?
3: Sí.
0: I has guanyat, que campió de quantes coses?
3: Bueno, vaig arribar a ser subcampió d'Espanya...
2: Ah, perdedor!
3: I en diferents categories, en Catalunya, Espanya, i alguna vegada que he pogut competir a nivell internacional.
0: Expliqueu-nos què significa el Tour de França per Tarragona.
1: Molt, molt. Pensa que el Tour de França, més de 190 països que el veuen, milions d'espectadors, i sobretot és un esport espectacular, no?, el ciclisme. I aquí a Tarragona, que tenim també tradició de ciclisme, hi ha el públic, hi ha il·lustres tarragonins del món del ciclisme, doncs, home, és una finestra al món, perquè puguin conèixer aquesta meravellosa ciutat, que Vinícius no té ni idea perquè no ha passejat, però que quan surti d'aquí i passegi estic convençut que fliparà en Tarragona.
2: Sí, que si té ruïna més antiga que l'Angelotti.
1: Tu sí que eres una ruïna.
0: Xavi, hi ha una persona molt important perquè el Tour de França aquest any comenci a Catalunya i és Rubén Peris, a qui ja hem entrevistat diverses vegades al Que t'hi jugues, és el director general de la Volta i persona clau en portar el Tour a Catalunya. Rubén, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: Encantat de tenir-te aquí, eh? Per què ha estat una persona tan important, Xavi, pel
4: bueno,
0: Tour de França?
4: Ell no ho diu mai, perquè és una persona discreta, treballadora... bueno, en fi, la seva passió és el ciclisme, però el Rubén Peris, diguem-ne que amb la seva perseverància, amb els contactes que té, amb la seva manera de treballar, doncs és una persona que està clau per entrellaçar, diguem-ne, ell ens ho podrà dir millor, totes les parts, i poder, no només aquest Tour de França, sinó els anteriors, que, per exemple, el 2009, o altres activitats relacionades amb el món del ciclisme, bueno, doncs portar el Tour, perquè portar el Tour a Barcelona, o en aquest cas a Catalunya, en totes les etapes, no és tan fàcil com sembla. Aquí hi ha moltes coses i la veritat és que s'ha d'entrellaçar tot, que tot quadri bé perquè les coses puguin arribar, sí que.
0: T'estima, el Seisó?
5: Som amics de fa molts anys.
4: Costa molt, no?, portar una com el Tour.
6: Sí, sí que costa. Vull dir, això és una història molt llarga. De fet, va començar el 2003. La primera reunió la vam tenir el mes de febrer del 2003, i sé el dia exacte i tot, perquè sou d'aquelles persones que guarda les agendes de fa molts i molts anys, o sigui, des de potser del 92 cap aquí, que les tinc totes, i sí que quan es va ja cristal·litzar que el Tour vindria a Barcelona, vaig pensar, quan va ser la primera vegada que hi vam anar, no? Això el que va posar, que em va dir, escolta, m'agradaria anar a París a parlar amb la gent del Tour, va ser l'aleshores regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Va ser ell que em va dir, escolta, tu que els coneixes, podríem quedar un dia i parlar amb ells. Aleshores es va muntar una expedició des de Barcelona, amb diferents persones de la Diputació, en aquell moment de la Secretaria General de l'Esport. Vam anar a París, vam tenir una primera reunió, vam anar treballant una mica, després el tema va canviar, va deixar de ser regidor l'Albert Batlle, va entrar de regidor en Pere Alcover, sí. Es van seguir les converses i això va quallar amb l'etapa del 2009. A partir d'aquí va quedar l'embrió i les ganes de fer el Grand Depart. I la veritat és que estava bastant avançat i bueno, va haver una sèrie de no diré desavenències, però sí coses que no van acabar de quallar. Va quedar el tema latent. Jo seguia tenint la relació amb el Tour perquè jo formo part de l'Associació Internacional d'Organitzadors de Carreres Ciclistes i el president n'era el Cristian Prudhomme, el director del Tour. I va quedar la llavor aquella allà posada. I, bueno, i alguna vegada ell m'ho deia. Què? I en el moment que en David Escuder forma part de l'Ajuntament de Barcelona, no com a regidor en aquell moment, sinó com a coordinador d'esports, em diu el mateix que em va dir en el seu moment l'Albert Batlle, escolta, tu que els coneixes perquè no reobrim. Vam reobrir i bé, es va anar treballant, arriba l'alcalde en Jaume Collboni i s'acaba de lligar doncs, que el Tour el Grand Depart sigui a Barcelona.
7: El que passa que aquest any el Grand Depart és a Barcelona i la segona etapa comença a Tarragona, vull dir...
6: Exactament. Jo crec que...
7: És doble la satisfacció.
6: Jo crec que s'ha fet molt bé, o sigui, s'ha fet molt bé de portar el Tour a fora de Barcelona, és a dir, l'etapa de Tarragona, i ara parlo com a volta, vull dir, la volta segle és de Catalunya, la primera etapa que es va fer va ser Barcelona-Tarragona, o sigui que jo tinc lligams aquí, també. O sigui que encantat, i trobo que el fet de descentralitzar ha sigut una gran idea per part de l'Ajuntament.
4: Podríem dir, Rubén, que... No sé, això s'acostuma a dir moltes vegades, però jo crec que en aquesta ocasió poder dir que després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
6: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres que ens afecti molt directament és... El campionat del món de futbol, que comença aquí 4 dies...
2: I me voy a ganar.
6: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
7: Perquè, alcalde, està quantificat quin impacte econòmic tindrà això per la ciutat, per Tarragona?
1: No, però sí que és veritat que hi ha alguna estimació i parlen, òbviament, de milions d'euros i d'unes 80.000 persones que aquell dia estaran al carrer a la ciutat de Tarragona i només a la ciutat de Tarragona, en els 6 quilòmetres del tram neutralitzat. I això no ha passat mai. De fet, és tot un repte logístic, de seguretat, de mil i una coses. Pensa que hem tret una licitació per 4.300 valles, més totes les que ja tenim nosaltres, no? Perquè fem moltes valles.
8: Heu de tallar més que res que els profes.
1: Més o menys. I això només és un detall, però clar, l'impacte és increïble i el que volem sobretot és que la gent ho pugui gaudir. I a més és 5 de juliol, diumenge, i aquí a Tarragona tenim molt de turista francès. Cada estiu, i tenim molts càmpings, o sigui que esperem que hi hagi un fotimer de gent, sí.
4: I a més, hi ha una cosa, i això el Rubén ens ho podrà dir clarament, i és que els francesos, aquest any, més que mai, tenen moltes ganes del Tour, per això el que diu l'alcalde encara queda més refrendat, perquè hi ha un ciclista que es diu Paul Feixas, que estan com a bojos, els francesos, i això farà que vinguin moltíssims francesos.
7: Però ja sabem qui guanyarà, no? Pogacar, ja no? No, si és un marciano, aquest.
6: Jo normalment no aposto mai. Que no dic mai. Una cosa és el que jo pugui pensar. També moltes vegades m'ho pregunten. Tu qui creus? No, perquè, o sigui, políticament no és correcte, no dir qui penses, però sí que realment Pogacar té una força. És el principal protagonista del Tour i el que té més possibilitats de guanyar. Però al final, les carreres fins a l'última pedalada, fins a l'últim moment, no es pot dir blat fins que està... No,
7: Ramon, tu que ets esportista, Pogacar, Vingegaard, clar, que hi ha ciclistes que són els millors de la història. Estan en actiu, però ja són els millors de la història.
3: Sí, sí, i com diu el Rubén, i al final, i jo agafo les paraules al meu alcalde, per a nosaltres és una satisfacció tindre aquests esportistes aquí, és a dir, que mai ens ho haguéssim arribat a imaginar i poder participar d'aquest muntatge, d'aquesta infraestructura que s'ha de fer, aquesta logística, és espectacular. I sobretot, i el que nosaltres estem pretenent des de Tarragona és que aquests esportistes que siguin aquí vegin el que és la ciutat de Tarragona i el públic gaudeixi el màxim possible, i el que ens diu l'organització, no, ASO, que vol que la gent estigui molt a prop dels ciclistes. Volen que pràcticament els toquin.
7: De fet, a la Rambla Nova, que és on estem ara mateix, sí, estaran molt, molt, molt a prop, perquè és que els tocaran quasi.
3: Tenim 3 quilòmetres... Ai, 3 quilòmetres, jo. 3 metres i mig de separació entre tanques. És a dir, que és molt poquet. Però és que tenim circuit de la ciutat on no hi ha tanca. És a dir, que la pròpia organització ens deia volem que la gent estigui a prop.
7: I la fotografia quan passin pel balcó del Mediterrani serà flipant. A nivell audiovisual, a nivell d'imatges, espectacular.
3: Sí, sí, sí, serà immensa. I és un dels objectius que té la ciutat. L'alcalde ens el va marcar quan ens va donar aquest honor de poder participar dintre d'aquest projecte, de que la ciutat havia de viure i que, sobretot, heu vist, ara ahir vam posar una lona a la sortida, on tindrem la sortida, a la Torre dels Vents, on parla de Tarragona, i aquí, a la part de la Rambla, i que l'alcalde jo crec que ho explica molt bé quan ens ho explica nosaltres, també tindrem una sorpresa, no?, amb el propi terra.
2: Estàs anunciando muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer un hormiguero.
7: Luego vamos contigo, presidente. ¿No? Luego vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
8: Que és el tio Faja, que s'ha enamorat. Estàs enamorat, no, tio Faja? Tu et vols empadronar a Tarragona perquè l'alcalde t'ha arribat al cor, no?
9: Bueno, voy a empezar a hacerle ojitos al alcalde. Lo quiero en la taberna, Cristóbal. Y tú sabes que mis chucherías, cuando yo pido una chuchería hay que cumplirla. Y luego otra cosa, oye, estáis reconocibles, Santi Jiménez, ¿qué le habéis hecho?
7: Es verdad, Rubén Pérez.
9: Habla bien, con cordura, bien, tranquilo el tío, impresionante. Luego estoy contigo, he visto ahí un muchacho que tiene una camiseta que pone Profesor Faja.
8: No, és conegut Fajiliber, que avui ens ha vingut a veure amb tota la família, i anem a parlar amb els nanos perquè tenen moltes preguntes per a vosaltres. I jo et demanaria, sí que, si ens permets improvisar una petita roda de premsa, perquè tenen molts dubtes que tenen a veure amb el Barça... Potser voleu parlar amb l'alcalde.
7: Aprofiteu per demanar-li alguna cosa, que estem en directe a la ràdio.
8: En roda de premsa, el que s'ha de fer és dir el nom i fer la pregunta. Si li voleu fer algú en concret, dieu, doncs pregunta pel Sique, o pregunta pel Saixó, o per l'alcalde. Aprofiteu ara. Alcalde, necessitem equipació esportiva al col·le. No sé, el que vulgueu.
2: Pot sortir molt malament.
8: Aprofiteu, apareteu.
1: Sí, això no m'està agradant. Vale?
7: Això ho vaig fer al meu barri i vaig haver de tallar la roda de premsa.
1: Ho demanaven a tu, no?
8: Vinga, aquí comença la roda de premsa, nom i pregunta, vale? Vinga.
10: Vinícius, què opines?
8: Tu et diu Vinícius? El teu nom.
10: No, el meu nom és Marc.
8: Vale, Marc.
10: La pregunta és per el Vinícius, ¿vale?
2: ¿Qué dice?
10: Què opines de que Ancelotti hagi agafat a Neymar per al Mundial?
2: Que no va a jugar. No va a jugar, porque voy a jugar yo. Está ahí por si me rompo, por si me lesiono, pero no va a pasar. El Neymar va... Está ya para jugar Mundiales de segunda. Trata para abajo, pa.
8: Venga, va, una altra pregunta. Com et dius?
10: Tu creus que el Barça superarà el World
8: Com et dius?
10: Em dic Alan... I si creus que el Barça tindrà més deutes que el Madrid.
2: Qui, això?
7: També per Vinícius?
8: Sí, que vinga, que tu... Bueno, està el Sol de Vila, també. Que
7: això pel Sol de Vila, sí.
8: La toquen de números.
7: Aquell és el que la controla.
11: El deute més o menys és similar. Pel que passa que el Madrid genera una mica més que el Barça i està una mica millor econòmicament que el Barça, però tampoc tant, eh?
8: Vinga, va, com et dius?
12: Maria.
8: Maria, què?
12: Vindrà Julián Álvarez al Barça.
8: Sí, que aquesta és per tu.
13: Esta es para mí, ya lo digo yo. No, no vendrá. a no ser que paguen 255 millones.
7: No, no ho sap ni Julián Álvarez, això. Lo que sí que us puc dir és que el Barça el vol i Julián Álvarez voldria anar al Barça.
8: La última... Va,
13: secuestrado
8: la última,
13: en una mazmorra.
8: Va, tant de bo... Acabi arribant, Julián. Com et dius?
14: Mencía.
8: Molt bé, mira, la primera que diu, primer el nom. Vinga, va, pregunta.
14: ¿Veis normal que no haya ido ningún jugador del Madrid a la selección española?
8: Uy, aquesta fa mal, eh?
7: Jo sí que ho veig normal perquè no juguen, per tant, no poden anar a la selecció.
8: No aplaudiments, no aplaudiments, no aplaudiments.
7: 12:26, endrecem l'actualitat amb l'Adrià Soldevila des del Teatre de Tarragona.
15: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
7: En un pim-pam, Solde, el Barça començarà la pretemporada el 13 de juliol.
11: Sí, ho acaba d'anunciar el mateix Barça, el 13 de juliol, proves mèdiques i començaran també els entrenaments. Després s'aniran incorporant els internacionals i l'equip farà un estatge a Anglaterra. Està previst un partit, però encara no està tancat.
7: Per tant, comença la pretemporada el 13 i està ja a Anglaterra aquest estiu. La selecció espanyola empata contra Iraq en el primer amistós abans del Mundial.
11: Sí, els de Luis de la Fuente no poden anar a Iraq i empaten a un amb gol de Ferran Torres i una bona pífia de Joan García. Dimarts, segon i últim amistós abans del Mundial, contra Perú.
7: Florentino Pérez anuncia un fitxatge de 150 milions d'euros.
11: Ho va fer el programa d'Iker Jiménez, Horizonte. No va anunciar ni un nom ni un jugador, cap en concret. Va anunciar un que es gastarà 150 milions amb algú. En fi, diumenge eleccions al Madrid. Porque
7: després ho comentarem a la...
16: Lo importante es el precio. ¿Cuánto habéis pagado? 300 millones. Mira qué poder, como estos. Esto es lo importante.
7: En una estona ho comentem a la taverna amb el Cristóbal, el Tío Faja, el Quim Molins, el Juan de la Boca, el Gonzalo Álvarez, que estaran aquí al Teatre de Tarragona. En bàsquet, el Barça perd al Palau contra el Múrcia i hi haurà tercer partit.
11: 87-90, en una altra decepció de l'equip de Xavi Pascual. La sèrie de quarts de final de l'ACB es complica pel Barça, que ara haurà de guanyar demà a Múrcia per ser a la semifinal.
7: Avui Espanya-Anglaterra de futbol femení classificatori per al Mundial.
11: A les 9 de la nit a Son Moix, a Mallorca, partit decisiu per la selecció espanyola per classificar-se pel Mundial de 2027 a Brasil. Té l'obligació de guanyar si vol evitar la revesta.
7: Al quiosc.
15: El quiosc del Marcos.
7: Hola, Marcos López.
17: Hola, sí que la FIFA anuncia nuevo protocolo previo a los partidos de la Copa del Mundo que está a punto de arrancar. Explica el diario brasileño O Globo. ¿En qué consiste? Pues para empezar, los jugadores se reunirán en el círculo central para escuchar los himnos nacionales con banes gigantes, al igual que banderas también gigantes, extendidas sobre el césped. Y en la fase final del torneo habrá también humo de color de acuerdo con la bandera de las dos naciones participantes en el encuentro. Y, por supuesto, fuegos artificiales. Antes, recuerda, los equipos miraban hacia una parte de la grada, concretamente la tribuna. A partir de ahora, se reunirán en el círculo central para crear, según Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece a todos en el estadio.
18: Y la cagada de Juan, ¿eh? Vaya cagada de Juan, ¿eh?
7: Es humano.
18: El tiempo siempre acaba dando la razón a España. ¿Eh, Joaquín?
7: Me llamo Sique.
18: Bueno, más o menos. Bueno, España, que soy yo, porque no hay nada más grande que España, que mis pectorales.
7: Con tres ñes.
18: Claro, que yo quiero a Unai Simón de portero. Primer partido de Juan, vuestro héroe Salvador, Joan, con quien Joan. Me habéis estado dando la brasa durante un año, se pega una cantada histórica y el tiempo le da la razón a mis pectorales gordos. Qué grande es España, Javier, ¿verdad?
7: Sí que.
18: Sí que te llamas Javier, ¿no?
7: Sí que me llamo
18: exactamente.
7: Sique.
18: Pues puse a Gaby de capitán. También porque es una forma de pedirle perdón, pobrecillo, porque como lo rompí yo, más o menos, porque es un esmirriado. Por eso y porque el brazalete era de talla XS, porque solo le entraba a él. Era el único que le entraba el brazalete. Si lo intenté poner a Ferran Torres, casi le corto la circulación. Se mareó, si estaba mareado. ¿No lo visteis? Que estaba mareado.
7: Lo parecía.
18: Hasta se equivocó y marcó un gol. Ferran. El problema es que ahora la selección todos tienen que llevarse entre ellos. Tú, claro, tienes a Marcos Llorente, que se levanta por la mañana, mira al cielo y nos dice, se pone una mascarilla porque dice que nos han fumigado. Al lado está Borja Iglesias pintándose las uñas. Lamín preparando su fiesta de cumpleaños y entrevistando a personas con enanismo. Y es exigente, ¿eh? Es exigente, porque Gaby no le sirve. Al lado está Cubarsí tocando la trompeta sin trompeta.
7: ¿Cómo la toca?
18: Se pone ahí con los dientes, hace una cosa muy rara. Pues esto todo tiene que aglomerarse bien. Y la cosa está avanzando a buen ritmo. Tanto que ya Marcos Llorente el otro día le puso papel de plata en la cabeza a Borja Iglesias. Pasa que Borja Iglesias se pensaba que estaba haciendo unas mechas. En el fondo era simplemente pues porque quería, pues, no sé, ponerle algún casco de estos, de los geos o de estas cosas que hace él.
7: Será divertida la concentración de España. Son dos quarts d'una del migdia. Tira cinto, Willy.
15: Que t'hi jugues. Amb el sí que...
19: I el Flaqui.
20: Santi Valle para el carrusel deportivo de la cadena Serio, Ketty Jugas Barça, de Ser Catalunya. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
21: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for it.
19: Ketty Jugas.
0: Un mes queda per a que el Tour de França surti des de Tarragona. Alcalde, Rubén Viñuales, si tinguéssim poc temps per veure la ciutat, què no ens podem perdre de Tarragona?
1: Bueno, part del recorregut que fa el Tour és una de les coses més emblemàtiques. La Rambla és preciosa, el balcó del Mediterrani, que ja, el mateix nom ja és poètic, l'amfiteatre romà del segle II després de Crist, que és increïble, al costat del mar Mediterrani, amb una església visigòtica al centre, no?, on van martiritzar els protomàrtirs, Sant Eulogi, Sant Gregori i Sant Fructuós, el Cir romà, amb la capçalera del Cir, amb les voltes de Sermenegil, la Torre del Pretori, amb les millors vistes que hi ha a l'univers, amb tota la costa tarragonina, i a més, doncs, podem veure el patrimoni. Tot el barri de la Peralta, que ocupa, és un barri medieval que ara era, abans, a l'època romana, la plaça porticada més gran de tot l'imperi romà. No hi havia cap altra. I que Tarragona va ser capital de l'imperi romà amb l'emperador August més de 2 anys. I és una ciutat increïble. El Pont del Diable també és meravellós, que és un aqueducte romà que pots creuar caminant a peu. Té moltíssimes coses. La veritat, és una ciutat única i per això som Ciutat Conjunt Patrimoni de la Humanitat.
0: És mig de Tarragona, d'aquesta terra, Lu Martín, que avui ha vingut al Que t'hi jugues. Tu vas molt a Vilavella, que és el teu poble. Lu, què tal, com estàs? I apreta'l. Lu, portes 35 anys a la ràdio i encara no saps que has d'obrir el micròfon.
22: Tu què, Maria García?
0: Sí, tenia moltes ganes de dir-ho. Que has cobert tu algun Tour de França, no?
22: He fet 2 Tours de França, 2 Mundials de ciclisme.
0: En un vas seguir a Lance Armstrong?
22: A muerte. No em vaig despagar d'ell ni de la Sheryl Clau.
0: La seva dona?
22: Que era, sí, la seva novia. Ni d'un tècnic d'aquests que li cuidava la bici, que era mexicano.
23: Un mecànic.
0: Era mexicà?
22: Mexicano, em vaig fer íntim seu. Estava tot el dia amb ell. I sí, la veritat és que em vaig passar superbé. Però abans d'això, deixa'm dir que estic supercontent d'estar aquí a Tarragona, que és una ciutat meravellosa, que heu fet un recorregut superxulo, molt de globero, perquè aquestes terres estan plenes de ciclistes, que van molt en bici, mengen molt bé els diumenges i els dissabtes al dematí, però que és veritat, és així, i que estic molt content d'estar aquí. Jo soc més de castells que de bici, és evident, i bueno, que avui, no sé si hi ha algú aquí de Sant Pere i Sant Pau, o dels Xiquets, o de la Jove, o del Serrallo, i que, bueno, si hi ha algú, pues, estic molt content de veure.
0: Va, que se l'ha guanyat. Un aplaudiment per ell.
22: No, és que és veritat. És veritat.
0: Les cobertures periodístiques de les grans rondes ciclistes, el Tour, la Vuelta, la Volta, el Giro, sempre regalen moltes anècdotes, Xavi, i tu també, Lu, has estat, diguem-ne, protagonistes de moltes d'elles. Tu, recordo que moltes vegades expliques, no?, quan us putejàveu la cadena SER, la COPE i la cadena SER.
23: Amb Catalunya Ràdio també.
0: Amb Catalunya Ràdio també.
23: Mira, diré una del Serrallo, d'aquí a Tarragona. Estàvem a una etapa de la Volta, perquè aquí el Rubén estava de la Volta, i vam dir, bueno, va, farem alguna, els hi farem alguna Catalunya Ràdio. Bueno, el que vam fer és que quan ells no ens veien, els hi vam posar una mica de peix al voltant de la mòbil.
0: La unitat mòbil, del cotxe.
23: Mòbil, del cotxe.
0: Un moment, com de peix?
23: Pam, pam, eh?
0: Peix?
23: Peix una mica podrit, m'ho he dit.
0: Peix podrit, eh?
23: Sí.
0: Que és al cotxe de Catalunya Ràdio.
23: Sí, a la mòbil. Què va passar? Que al cap de 10, 15, 20 minuts estava rodejat de gats. La mòbil de Catalunya Ràdio. Això havia un tècnic a aquesta Catalunya, que és el Conrad Cortassa, que era l'ideòleg d'aquestes coses, i el que passa és que ells ens les tornaven després, eh? O sigui, ens havien pintat de calç els vidres de la mòbil, i clar, t'aixecaves al matí i et trobes el cotxe de la mòbil pintada amb calç als 4 vidres. El de darrere no, però els 4 de vidres pintes. Però, clar, com treus la cal dels vidres? Però passava malament, perquè una mica més i no arribàvem a la sortida. I com aquestes, em puc explicar moltes, la majoria de la Volta, en el que havia un ambient extraordinari, entre la COPE, la SER, en fi, hi havia helicòpters, hi havia moltes coses, ho vam passar molt bé.
3: A mi no em passava, jo vaig fer els dos tours amb companys extraordinaris com el Xavier García Luque, el, sí, el Bernaus, sí, gent que ha fet...
7: Tu vas viure una redada, no?, amb un tour?
3: Sí, Rasmussen, el Rabobank, es van fotre fora. I estava aquell dia fent una entrevista al Brunel, el director del...
23: Johan Brunel, sí.
3: Johan Brunel, el dia que el contador es posa líder del tour perquè fotran fora el Rasmussen, bueno, espectacular. La poli, el tio sortint al maletero del cotxe, espectacular. I aquell dia el contador, el 2007, el tour que va sortir de Londres, és que el tour és espectacular, eh? És que el que heu aconseguit és espectacular. O sea, és una de les millors coses. Jo he fet Jocs Olímpics, he fet Mundials, Eurocopes, però el tour és una cosa meravellosa. Ara, espavileu, perquè una de les millors coses, és, per almenys pels periodistes, és quan vas a la sortida i et donen de menjar.
7: Donareu de menjar?
1: Peix del Serrallo.
3: és brutal. I sí, vaig fer aquella redada, bueno, després arribes a París, bueno, aquí ja no arribareu, però les sortides són una cosa magnífica, el contacte amb la gent que parlàveu abans, l'afició, i bueno, aquí a Tarragona hi ha una afició brutal per les bicis, és supermaco, el que heu aconseguit és meravellós. I sí, la redada aquella va ser brutal una nit. I aquell dia Brunel ens va dir, quan va sortir la notícia, jo vaig sortir corrents per anar a l'hotel del Rabobank, Brunel va dir, estamos matando el ciclismo. Un tio que havia dopat Armstrong 6.000 vegades.
23: No, jo que li volia preguntar al Rubén, precisament d'això que dius, Lu, el ciclisme, ja no el Tour, sinó en general, ha aconseguit sobreviure a la lacra aquesta del dopatge. Vull dir, està molt, molt tancat tot això en el ciclisme. Va haver moments difícils, no?
4: Home, va haver un moment realment que va ser una punyalada tremenda pel ciclisme, tot el que va passar. I bé, és veritat que ara doncs, està tot molt, molt controlat. Costa molts diners perquè, o sigui, els mateixos organitzadors també col·laborem amb aportacions econòmiques amb la lluita antidopatge, els equips, els corredors, o sigui que avui dia, a més, hi ha molta més cultura, vull dir, a més, avui el corredor se n'adona que segons quines bestieses no les pots fer, o sigui que... I realment en aquell moment s'havien fet verdaderes barbaritats.
3: Però jo crec que anava per davant, la medicina anava per davant del control.
4: Bé, aquí passa una cosa també, i permeteu-me l'expressió una mica vulgar, no? El lladre sempre corre més que la policia, vull dir que aleshores sempre van pel davant, no? Però clar, avui dia hi ha molt més control, es vigila molt més què pren i què no pren el corredor, quin és el límit. Vull dir, està clar que un corredor necessita una alimentació i una suplementació especial. Però una cosa és especial i l'altra és dopant. O sigui, una cosa és que aprenguis, que et vigilin, que et controlin, que se'n vagin a fer entrenaments amb altura, tot això permès. I aleshores, clar, això també genera doncs, aquestes velocitats que hi ha als corredors, també hi ha millor material, o sigui, una sèrie de coses que avui dia està molt, molt vigilat. Que pot sortir algun? Possiblement, perquè sempre hi ha tramposos a la vida, no? Però no el que va passar en aquella època de les redades i tot això.
7: Que va ser tremenda. Són les 12:40, estem al Teatre de Tarragona, perquè queda un mes per a que el Tour de França surti des d'aquí, però aprofito que tenim a l'alcalde de la ciutat, a Rubén Viñuales, amb nosaltres, i que avui és notícia el Nàstic perquè canviarà d'entrenador. Pablo Alfaro no continuarà al Nàstic. I he llegit també al Diari de Tarragona que hi ha debat sobre el percentatge que encara que té d'accions l'Ajuntament de la Societat Anònima del club del Nàstic. Què passarà?
1: Bueno, jo crec que és una rara avis que una administració tingui participacions d'un SAT.
7: És un 7%, no?
1: Un 7%, sí. Es va anar, era molt més.
7: Va ser va arribar a tenir un 70 i pico sí, quan, a principis del 2000, no? Quan el Nàstic va arribar
1: va
7: a la jugar primera, no?
1: Un regidor president del Nàstic, fins i tot. Amb diferents ampliacions de capital es va anar reduint, òbviament no s'optava no, per mantenir-ho i s'anaven reduint aquestes participacions i actualment tenim un 7%. Això no significa que nosaltres com a Ajuntament no ajudem o vulguem ajudar, ni molt menys. Això no té res a veure. Però sí que crec que aquestes participacions s'han de vendre i nosaltres el que sí que tenim clar és que no només algú que tingui diners Hi ha d'haver projecte, hi ha d'haver valors, i que aquests valors siguin els del Nàstic. El Nàstic no és un club qualsevol, per molt que digui el que tinc aquí al costat.
5: Vinícius.
1: Vinícius, deia, sí.
5: Qui dice, tu?
1: Sinó que és el primer club esportiu.
6: Té molta afició.
1: No, però és el primer club històric, per data de creació. I, a més, té afició, té ciutat, té història, i la massa social que té és increïble. De fet, és potser a tota la ciutat és la institució que té més massa social. No?
9: Com
1: a...
16: Te compro el club. Te lo compro jo.
1: I el que no m'agradaria és... Us recordeu del Peterman?
6: Home, i tant. Hombre. Com oblidar-lo?
1: Doncs això. Això a Tarragona no pot passar. I si nosaltres podem ajudar humilment amb aquest 7% a que vagi a un projecte que sigui engrescador i que, a més, doncs, tingui suport de l'afició, doncs ajudarem.
6: Esperem que el Nàstic torni al futbol professional. Què dius, Cristóbal?
9: No, que estic... Vostè no dona entrevistes.
22: Perdona, Cristóbal.
9: Entrevistes no, eh?
5: No, jo no dono entrevistes.
9: No, vale. Estic a l'altra banda...
6: Està entre el públic, el Cristóbal.
9: Que ha vingut a fer país amb la seva samarreta del Nàstic, 7%. Què?
10: Visca el Nàstic, el primer.
9: Visca.
10: I fins al final, força gimnàstic.
9: Com el tenim, el Nàstic, ara mateix? Pues ara tu com a seguidor, què passa aquí?
6: Sí, perquè porta la samarreta del Nàstic.
10: Ara mateix estem una miqueta baixos, baixos. Hem estat a punt de pujar a segona. El dia del Màlaga va ser un destros. O sigui, estem per terra, però jo crec que podem sortir d'aquí.
9: L'oportunitat, tens l'alcalde aquí davant,
10: jo ara veig...
9: que manega els pressupostos aquí.
10: El 7%.
9: 7%, 8, 9...
10: Si pot ser una miqueta més.
9: 10, un 10.
10: I si podem...
9: Ni pa ti ni pa mi.
10: Una miqueta més i el que dius, ni Petermans ni res. Aquí...
6: Gent de casa.
9: Amb un 10 estaríem contents, eh?
10: Estaríem molt contents.
9: Molt contents.
10: I amb un 15 millor.
9: Alcalde, la pilota està a la seva taulada.
22: Honorable alcalde.
1: Ui, mare.
22: Quan parla
6: honorable
22: de
6: alcalde, però què et passa avui? No, estàs emocionat.
22: No, no, és que sóc molt respectuós, sempre, tu ho saps. Quan parla de Peterman, parla de l'inversor suec?
5: Dimitri Peterman, no?
1: Bueno, no, jo el que crec...
6: L'inversor suec que vol el Nàstic.
5: Ah, vale.
1: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol. És molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat i que guanyar és molt important a la vida. Però com guanyes i amb quins valors guanyes, potser ho és més. I has d'entendre que el Nàstic també és l'esport base. I que el Nàstic no pot ser que sigui només a base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa. I això, doncs, mentre nosaltres tinguem participacions, ens preocupem d'això. Nosaltres donem diners des de l'Ajuntament, al Nàstic, per l'esport base. Per l'esport base. Jo el que tinc clar és que els invents amb la gasosa. I, a més, com som una administració pública, aquestes participacions hauran de sortir a subhasta. No és que jo pugui decidir a qui li venem, Però sí que és veritat que pots, òbviament, intentar doncs, definir uns criteris, que són aquests valors, el que ha de representar i el que representa el Nàstic, que és la seva afició, doncs, que estigui en consonància.
6: Va, una última pregunta i acomiadarem a l'alcalde, al Ramon Quadrat, al Rubén Peris i demanarem també a altres protagonistes que s'apropin a la taula del que t'hi jugues, Cristóbal.
9: Estem amb els nens de l'escola Mare Nostrum. Adrià, volies anar al lavabo, no? Sí que el permets que vagi al lavabo?
6: Sí, home, clar.
9: Vinga, Adrià,
6: només faltaria.
9: Pots anar. Va, anem a parlar amb el professor perquè és una jornada històrica. Estem visquent dies històrics pel tema de les protestes dels professors i tenim el professor, com et dius?
24: Pere.
9: Pere, a més, ets un amant del ciclisme, no?
24: Sí, sí, sí.
9: Ah, ja t'ho has fet venir bé, no?
24: Sí, i a més a més...
9: Excursió, a veure el que t'hi jugues, especial tour.
24: Home, era fantàstic. I a més, ells potser del món del ciclisme a carretera no ho dominen tant, però sí que són ciclistes, perquè al col·legi fem ciclisme per la zona de la Budellera.
6: Aixeca't. Ah, que guai.
9: Així, en contacte visual.
24: Com que era un programa de ràdio, he pensat, bueno, doncs no cal, no? No, que dic que aquí, just els alumnes de 6è i primer d'ESO, al migdia agafen les seves bicicletes i sortim pel voltant del col·legi i els agrada molt el ciclisme, tenim aquesta sort.
9: I aprofitem per reivindicar una mica...
24: Sí, m'has dit abans que fes alguna demanda i tal. Jo volia dir, a Tarragona tenim una anella verda fantàstica. Nosaltres estem en una d'aquestes zones, a la zona de la Budellera, I és més aprofitable, penso jo. La zona del Parc del Francolí té un accés més viable i la zona de la Budellera penso que hi ha millores a fer perquè sigui més esportista, més viable per la gent de Tarragona accedir-hi per fer esport a la natura.
9: L'alcalde va mirant fixament, va prenent nota.
24: Jo crec que n'és conscient,
1: ja, d'això, que és una millora. Que sí.
9: S'està empenedint d'haver vingut perquè se li està girant feina, l'alcalde.
0: Va, són les 12:46. Demano un aplaudiment per a Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, per a Ramon Quadrat, gerent de Tarragona Esports, també per a Rubén Peris, director general de la Volta, persona clau per portar el Tour a Catalunya. Tira Cinto Willy i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2:00 PM. Salut.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: 15 minuts i arribem a la una del migdia. Estem aquí intercanviant cadires a la taula del que t'hi jugues des del Teatre de Tarragona. A la segona hora obrirem la taverna dels bojos, eh? Amb el Cristóbal, amb el tío Faja, amb el Gonzalo Álvarez, amb el Quim Molins, amb el Juan de la Boque, i també saludarem a una llegenda del Nàstic de Tarragona a la segona hora del programa. Ara, Xavi, aquí tens aquí al costat, Saissó.
1: Doncs mira, tinc un senyor que, bueno, la veritat és que és història del Tour i també, bueno, doncs, sobretot d'aquí, de les contrades d'aquí, no? És el Pedro Torres. Pedro Torres té 77 anys, nascut a Humillavero, a Màlaga. Ciclista professional entre el 71 i el 80, el Tour de 1973 va guanyar una etapa i la classificació de muntanya.
0: Va guanyar una etapa al Tour de França i la classificació de muntanya.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. I, bueno, doncs està ara afincat aquí a Torredembarra.
2: A Torredembarra, fa quasi 40 anys.
0: Quasi 40 anys. El que no em crec...
3: Amb quin equip?
0: Amb quin equip?
2: Primer, quan van guanyar, Con el Teca.
0: El que no em crec és que no sàpiga on té el mallot.
1: Sí, sí, a mi em va dir que li vaig dir que portava i em va dir, lo tengo por ahí, ¿no?
2: Ja,
0: però... És el de los topos, no?
2: Sí, però no.
0: ¿Cuál es?
2: No había de los topos.
0: Ah, no había todavía. Era otro.
2: Yo lo que tengo es el equip.
0: El equip.
2: Pero de los topos no va a surtir.
0: Doncs aquí estem amb Pedro Torres, guanyador d'una etapa al Tour de França, també de la classificació de muntanya, i ens acompanya el Jordi Pujol Ferrús, que és el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Tarragona. Què tal, Jordi?
4: Bon dia.
0: Suposo que també molt content pel que s'ha aconseguit, no?, portar el Tour a Catalunya i en concret a Tarragona.
4: Molt content, bueno, és un esdeveniment històric que segurament que no viurem mai més. Jo no l'havia viscut mai, ja tinc molts anys, i evidentment penso que és molt bo pel ciclisme i per la ciutat.
0: I hi ha el Diego Bosch, que és president del Club Ciclista Camp Clar de Tarragona. Què tal, Diego, com estàs?
5: Hola, buenos días, bien.
0: Perquè a banda del que és el ciclisme professional, hi ha molta gent, ho ha explicat ara un professor amb els seus alumnes i tal, que surt cada cap de setmana, i més a Catalunya, com explicava a Tarragona el Lu Martín, a fer una passejada, donar una volta en bicicleta.
5: Sí, sí, pero nosotros también participamos lo que es la Copa España, ¿no? O sea, cada fin de semana prácticamente estamos fuera de aquí de Tarragona y competimos en ámbito nacional.
0: Y me decía Elena que es importante poner el foco ahí también porque, por ejemplo, clubes ciclistas históricos como el vuestro pasan dificultades hasta el punto que no saben si van a poder competir el año que viene o no.
5: Bueno, no estamos todavía en disposición de decirlo, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante mal.
0: ¿Por?
5: Mayormente el problema es económico. Entonces, poder conseguir una mínima cantidad para conseguir que el equipo tire para adelante es muy difícil. Las empresas no están hoy por la labor de ello. Para actos como, por ejemplo, como el Tour, posiblemente sí, pero para competiciones locales, pues es muy difícil, muy difícil.
0: Aquesta és la realitat també del ciclisme, dels clubs esportius, sí, sí. No només ciclistes, sinó d'altres esports, d'altres àmbits a Catalunya que passen dificultats. Queden 9 minuts per arribar a la una del migdia. Pedro, el mítico caníbal, Merck, ¿estaba hasta las narices de usted?
2: Somos muy amigos.
0: ¿Lo digo que estaba hasta las narices porque le atacaba mucho en el Tour?
2: Bueno, no, pero a él le gustaba que le atacase. ¿Entiendes o no?
0: Sí.
2: Y además tenía una cosa, el Erdimers. El Erdimers era un señor muy, muy amigo. Cuando donaba el árbitro al pit para surtir, ya no tenía amigos.
1: Yeah.
2: Claro. Para que imagines cómo va la cosa, es que van pasar por un poble que era la Festa Major, va a ver una pancarta y va a sprintar. Pensant que allà havia algo.
0: Eddie Merckx, això?
2: Sí.
1: Que guanyaria algo, no? Que guanyaria algo.
0: Checkpoint.
1: Sí. I te quiso fichar, no?
2: Sí, vaig estar a casa seva.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: A casa d'Eddie Merckx?
2: Sí, i la meva dona.
1: Ah, ah, molt bé.
2: Però ell me lo va pensar, diu, mira, Pedro, vull que vinguis a mi, però acaba de res, que estàs...
1: Casado?
2: Casada. Casado, perdón.
1: Pots parlar en castellà, si vols, cap problema.
2: Sí, vale, sí. Vale. Y dije, tú piénsatelo bien, porque tú tienes todavía un recorrido. Digo, y digo, bueno, Eddie, Pues jo me vaig vindre cap a casa, perquè si no...
0: Aquí tenim un exciclista que li va dir no a Eddie Merckx. Hi ha un públic molt jove aquí, però que sapigueu que és una llegenda del ciclisme.
3: Dale la vuelta, le dijo sí a su mujer.
0: Vale, també és veritat.
2: No, lo que pasa que tenías que irte a Bèlgica, recién casado, y digo, mira, ya me lo pensaré. Y me dice, tranquilo. Y cuando... Una anécdota también que te puedo decir. Cuando terminó el Tour de Francia, nada más que salí del Tour de Francia, ya íbamos a correr criterios.
1: Eso es lo que quería. Yo creo que vas a contar lo que te quería preguntar.
2: Y directamente ya fuimos a Bélgica. Y allí se recorría por la noche. Yeah. Y terminamos los criterios, que allá te pagaban al momento. Te agafaba la bicicleta el mecánico, se la llevaba a casa, la traía... Y al día siguiente, cuando venía, me la tenía limpia, vamos, para que ya puedas correr.
3: Yo pensaba una pregunta. ¿Qué etapa ganó usted?
2: La luchó en Pou.
3: Ah, en Pou.
1: No, le iba a preguntar eso.
2: Con el Tourmalet, el Aubis...
3: Buah.
2: Iba a ir arriba sol.
0: Jordi, ¿quién es el teu millor record del Tour de França?
5: A ti.
1: Jordi.
6: Ah, jo.
1: Jordi Pujol.
6: Bueno, jo més hi he estat una vegada al Tour de França en una sortida, però evidentment l'he seguit tota la vida i, bueno, un dels millors records que tinc, i la veritat és esta, no és perquè estigui aquí, però veure guanyar Pedro Torres la muntanya en aquell temps, quan jo devia tindre 16 o 17 anys, t'ajuda a seguir en bicicleta. N'hi tinc quasi 70 i encara hi vaig.
0: Encara hi vas?
6: Encara hi vaig.
0: Cada setmana?
6: Quasi cada setmana pujo a la Mussara. Tinc una elèctrica ara, però la veritat és que sí, solgo sortir dues o tres vegades a la setmana.
0: Una cosa, us ho confesso, vaig agafar una vegada una elèctrica per pujar cap a, de Barruera cap a Durro. Clar, però és que has de pedalar.
6: Has de pedalar i bastant.
0: Ah, jo tenia la confiança que amb l'elèctrica pujaria amb el teu i pujaria el meu fill arrossegant-lo i que me van haver de venir a buscar.
6: Mira, la primera vegada que vaig agafar l'elèctrica fa 5 o 6 mesos, no fa més, perquè d'això, vaig pujar a la Mussara i jo dic, ostres, vaig ficar tot el motor i quan vaig arribar no tenia bateria. O sigui que ara estic pujant en la primera i vaig pujant i ja està. Vull dir, t'ajuda, però no és una moto, ni molt menys.
0: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
7: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
0: Són 56, tio.
7: Pues...
0: No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el Pere.
7: No, veus?
0: No sé.
7: 54, eh?
0: Pues Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
3: I com continueu bueno, discutint...
7: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
3: Seran 58.
0: Cristóbal, a la tornada obrirem la segona hora amb un concurs. Espera, que no se t'escolte.
8: Mira que...
3: 50 anys haciendo ràdio...
8: No, perquè això triga uns segons en connectar. Bé, qüestió, tenim un premi, molt guai. La col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, no...
7: Efectivament, tenim un tros
8: mundial,
7: de regal.
8: A més del Mundial.
7: Tenim un tros de regal, que
0: ara
7: és la col·lecció de...
0: la pantalla perquè les pugueu veure.
7: Wonder Gold, que és la col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, que és una passada. Vull dir, una pila de seleccions, amb el seu boli esborrable... És una passada.
0: Ho esteu veient a la pantalla del...
7: Mira,
8: necessito dos candidats del Barça i dos del Madrid.
0: Tothom aixeca la mà.
8: Vinga, aviam. A veure, perdó. Qui és del Barça? Del Barça.
0: Dos del Barça.
8: Tu, vine cap aquí. Passa cap aquí, vale? Una del Barça, tu també. Vinga, dos del Barça. Del Madrid. Vinga, va. Una...
0: I darrere teu.
8: I tu, vine cap aquí.
7: Jo em tal de guanyar això, et dic que soc...
8: A veure, llavors farem un concurs... Com es diu això de llançar l'ampolla i que quedi en peus?
7: Home, em vota el Flip Challenge, tio.
8: Això, el Challenge. Vale, doncs farem... Narrat pel Xavi Saissó, un il·lustre narrador de la ràdio que ho ha narrat tot absolutament, però això no ho ha fet mai. Vale? Llavors farem un Barça-Madrid, els del Barça contra els del Madrid, i qui aconsegueixi tres que es queden en peus... Mira, ara el Bermúdez ho està mostrant. Tres. S'emporta el premi, un premi per cada un.
7: He de buidar més.
8: Vale? Sí? Doncs a la tornada de la pausa fem el concurs i veiem qui guanya, si el Barça o el Madrid.
0: El que passa és que, Bermúdez, si vas tirant l'ampolla i no ho expliques bé, això és antiradiofònic, perquè estan escoltant...
7: Bueno, jo espero que ho vegi la gent aquí a la ràdio. La gent ja sap que és un bottle flip.
0: Va, fem una pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora regalem aquesta caixa...
7: De Mr. Wonderful.
0: De Mr. Wonderful, que són 15 bolígrafs, no?, d'aquests esborrables.
7: Sí, sí.
0: Personalitzats per xulíssim. Les seleccions del Mundial.
7: Seva selecció en sorpresa, boli esborrable, clauer, cromo, caixes espectaculars.
0: I obrirem la taverna dels bojos, eh? Al que t'hi jugues hem de parlar dels anuncis que s'estan fent a la campanya electoral del Real Madrid, eh? Florentino Pérez diu que si és president dimarts farà una oferta de 150 milions per un jugador.
7: Eso es.
0: No diu qui.
7: Bueno.
0: I Enrique Riquelme assegura que abans del diumenge anunciarà qui seria el seu entrenador. Pausa i continuem des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11, un que t'hi jugues especial.
9: Salut.
10: Què t'hi jugues?
11: Ràdio Girona. Cadena SER.
12: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Dozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
13: La Puerta de Alcalá.
12: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
14: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
15: Quan poses ordre a casa, guanyes espai i... sobretot molta pau mental. A Servei Estació tenim caixes, penjadors, sabaters i mil solucions pel canvi d'armari. Posa ordre a la teva llar, guanyaràs espai i la teva ment t'ho agrairà. T'ajudem a posar ordre i equilibri. No et caldrà fer escape rooms per trobar les coses de casa.
16: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
17: Sents la cultura?
18: Taxi! Taxi! Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. Potser podríem parlar de Fura dels Baus, Comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero.
7: És que és difícil de dir.
18: Que molt de Goll de Gomero costa. L'altre dia veia uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels perruquins, i dic és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
19: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
20: Es la una mediodía en Canarias. Pedro Sánchez se desmarca de Leire Díez. El presidente del gobierno asegura que no conocía sus andanzas, así las ha calificado, porque nunca las hubiera tolerado, ha dicho. Desde Montenegro ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, cerrando filas también en torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire Díez y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
22: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo.
21: El presidente ha dado por buenas las explicaciones de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior.
22: Desde el gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo, apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución.
21: Sánchez también ha respaldado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuyos contactos también figuran en ese sumario. Asegura además Sánchez que los servicios jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación y no descartan emprender acciones.
20: Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez en un vídeo vídeo difundido por el PP, Tellado dice que el presidente no destituye ni a Marlaska ni a la directora de la Guardia Civil porque Sánchez era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla, asegura sin pruebas, de toda la corrupción socialista.
9: La pregunta es clara. Es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
20: Más asuntos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60% en España en dos décadas. Según los datos que ha publicado Sanidad, la población de 14 a 24 años es la que más ha dejado de beber, en contraposición a lo que ingieren los mayores, que cada vez beben más. Mariela Lourido.
13: Un estudio que pone de manifiesto que el patrón de consumo está cambiando. En el fin de semana se triplica. Y otro dato muy llamativo, los episodios de beber de forma intensiva se han duplicado en la última década. Y ya no son los jóvenes los de los atracones. Lo de beber mucho los fines de semana afecta a gente más mayor, a un amplio tramo de 25 a 64 años. Según el informe, hay diferencias de género y socioeconómicas. Diariamente beben más alcohol los hombres con niveles educativos bajos y en situaciones de desempleo. En el caso de las mujeres, son las que tienen estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. Por comunidades autónomas, La Rioja, Baleares y Extremadura son las que registran un mayor consumo de alcohol. La cerveza es la bebida que sigue siendo hegemónica, excepto en los mayores de 65 años, que mantienen el vino como opción predilecta.
17: Cadena Ser. Servicios informativos.
23: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrat a circuitcat.com. T'hi esperem.
24: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
25: Perdone, que nos la quedamos.
24: ¡Ea, otro!
26: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
27: En el campo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90

0: Al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
1: En Alcampo sales ganando.
2: Marref es el mejor programa de puntos.
3: Punto.
2: ¿Sabes cuántos euros van en tus puntos?
3: Punto.
2: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
3: Punto final.
4: Marrenfe, más viajes, más puntos.
3: Y punto.
5: A Badalona el maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
6: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
5: Cada espurna encén la flama.
7: Dale, José. Venga, va. Una nana cantila.
8: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
9: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
10: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
11: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
10: Abans d'anar al concurs, amb els nens que ens acompanyen avui al Teatre de Tarragona, de saludar periodistes que cobreixen el que passa aquí, de saludar una llegenda del Nàstic. Saissó, avui no hi ha clatellot perquè estem de bon humor.
12: Això mateix.
10: Avui riurem.
12: Avui riurem. Hem preparat 5 tocs de ciclisme. Anirem per feina, 5 tocs dels millors que hem fet al llarg dels últims anys de ciclisme. El primer, sabíeu que hi hauria o va haver llançament de ciclistes?
13: A mí me consta el lanzamiento de chinchetas, no de ayer, pero a mí me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas, y eso sí que pone en peligro la integridad de los ciclistas.
12: Llançament de ciclistes, que ja és l'últim que faltava, perquè hi hagués llançaments de tot. Bé, hi ha ports de muntanya com aquells que ha fet el Pedro Torres i tal, molt, molt, molt llargs, però no tan llargs com deia l'Íñigo Martínez.
14: No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%. O sea que casi, casi hay que subir andando empujando la bicicleta.
12: Home, no es extraña, claro, 300 kilómetros, un 27%.
10: Per morir-se.
12: Per morir-se. Bueno, Logroño té un terme municipal, diguem-ne, ampli, però no tan ampli com aquesta etapa que es va fer.
15: El Club Ciclista Logroñés organizará el próximo domingo la 42ª edición de la Clásica San Bernabé de categoría junior, puntuable para el ranking de la Federación Española de Ciclismo, que tendrá salida y llegada a Logroño con un recorrido de 177 kilómetros. Salida y llegada a Logroño
10: 777.
15: Con un recorrido de 777 kilómetros.
12: 777 kilómetros, amb arribada i sortida, o sortida i arribada a Logroño. Bé, en una presentació de la Volta, una consellera, no diré el nom, jo crec que se li va anar una mica, no sé, el subconscient, no? Perquè havia un ciclista encara, i l'altre dia va guanyar una etapa en el Giro, Sepp Kuss, que apadrinava una etapa de la Volta. Mireu què va passar.
16: També vull destacar la del Berguedà, perquè jo sóc de la Catalunya Central i, per tant, sempre m'agrada escombrar cap a casa en aquesta etapa tan esperada, apadrinada pel Sepp Kuss,
12: Sepp conscient se li va anar. I per últim, atenció, perquè les bicicletes a vegades poden estar en perill. Si no, escolteu el que es va dir la Ser.
17: Todas las reacciones del día de hoy, algún problema en carreteras, ¿no? ¿Izas con Montero?
18: Sí, en la Vizcaya 2405, en Amoroto, colisión entre un turismo y una bicicleta. La bicicleta está grave. No, perdón, está herido.
17: El ciclista
18: está herido.
17: Gracias,
12: Izas. Sí, el que estaba ferido era el ciclista. La bicicleta, pues no sabemos cómo estaba, pero yo estaba greu también la bicicleta.
10: Es especial ciclismo, porque hoy estamos a Tarragona pel Tour de França, que arrencarà des d'aquesta mateixa ciutat d'aquí a just un mes. Abans, el gran depart des de Barcelona, tenim el trofeu aquí a la taula. Saissó, prepara't amb l'inalàmbric perquè narraràs alguna cosa que encara no has narrat al llarg de la teva trajectòria, que són molts anys.
19: Mira que ha narrat coses.
10: Mentre es prepara el Saissó, un aplaudiment per al Felip Ortiz, llegenda del Nàstic de Tarragona. Què tal, Felip? Un tio de Lleida, però ja afincat des de fa molts anys amb aquestes terres a Tarragona. Com estàs, Felip?
20: Molt bé, molt bon dia a tothom.
10: Tot i que ara estàs a cavall, no?, entre Andorra, Tarragona, no?
20: Sí, ara la meva vida està una miqueta... però bueno, la veritat que Andorra viu molt bé i està a prop de Salou, no?
10: Què tal per Andorra?
20: Molt bé. Home, molts ciclistes, eh?

0: Sí?
1: I professional. Sí.
0: Tu fas ciclisme o no? Surs amb bicicleta?
1: Intento. Però, bueno, una mica de muntanya, però quan anem a entrenar quasi sempre trobem a professionals entrenant.
0: Carles Cortés, com estàs?
2: No, molt bé, contents de retrobar-vos. Contents de retrobar-vos.
3: Perdona. Sí que...
2: No, Carles. Cristóbal, sí, Cristóbal Catamanasso.
3: Sí. Aviam, no l'has presentat com s'ha de presentar
2: Cristóbal
3: Carles Cortés.
2: Catamanasso, eh?
3: Carles Cortés, bueno, segur que l'heu vist per la tele, amb el castell, amb tota la seva... història.
0: Home, però és història de la cadena SER, també.
3: És un mite de la cadena SER. No,
2: bueno, això no.
3: Que ens agafaves el relleu a la graderia.
2: Efectivament.
3: Nosaltres acabàvem la taverna.
2: Quina por feia obrir aquella porta a les 12 del migdia.
3: I nosaltres sempre et donàvem pas cantant una cançó i aprofitant.
2: No, Cristóbal.
0: Sí, que s'apropi la gent, que s'apropi la gent.
3: La cançó és molt fàcil. Mireu, m'heu d'ajudar amb aquesta cançó. La cançó...
2: Sou molt dolents.
0: Diapaga, deja de hablar y estarte para donde tienes que
3: estar. Al turrón.
2: Sou molt dolents.
3: La cançó és molt fàcil. Diu: qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
0: Sí, té una lletra molt profunda.
2: Això cada dia.
3: Sí, molt elaborada.
2: Cada dia els havia d'aguantar així.
3: Anem a fer-la entre tots. Qué bueno es, qué bueno es,
2: no el seguiu, no el seguiu. No canteu, no canteu.
3: Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
2: Cada dia així.
0: Ara els oients més fidels, els que fa més anys que ens escolten...
3: Carles, ben tornat.
0: Els hem fet rejuvenir 15 anys.
2: Sí, sí, és veritat. Cada dia els havia d'aguantar, cada dia, igual, eh?
0: El Carles Cortés no necessita presentació a la cadena SER perquè els més fidels l'haureu escoltat durant molts anys. Ara està a Ràdio Ciutat de Tarragona. També hi ha la Tere Ortega, de Tarragona Ràdio, i l'Arnau Monreal, de Diari Més. Com esteu?
4: Molt bé.
0: Gràcies per venir al Que t'hi jugues. Escolta'm.
2: Sí. Felip Ortiz, un mite.
0: Possiblement el millor porter de la història del Nàstic.
2: Bueno, això ja hauria... Felip, tu saps que pot haver-hi debats aquí, no?
1: Molts debats. Però, la veritat que jo vaig intentar fer-ho el millor possible.
2: No, jo ho va fer molt bé. I un dels herois d'un dels ascensos del Nàstic, Aquest home li va parar un penal a Soldado, que ens va donar un ascens. Només et dic això.
1: Mira, l'altre dia el meu fill ara... està jugant de porter amb 6 anys i està mirant el vídeo.
2: Mirava el vídeo.
1: I ets tu, el que deia, Felip, t'estimo.
2: Sí. És veritat. Era el 2004, allò, no?
0: Vas fer com Puyal, amb Urruti, Cortés, però amb
2: més,
0: Felip.
2: Però a més, fet expressament. Fet expressament perquè pel Nàstic allò representava el que pel Barça la Lliga aquella de Valladolid. I recordo aquell moment que Felip li atura Roberto Soldado, el que després va jugar al primer equip i li va aturar un penal. No era el de l'ascens, perquè no va ser el de l'ascens, però era un penal molt important que va aturar el Felip.
0: Qui serà l'entrenador del Nàstic? Perquè avui hem conegut que no continua Pablo Alfaro.
4: Pues mira, un que coneix bé el Felip Ortiz, perquè hores d'ara el que pren més números és Xisco Campos, i ja en parlàvem abans. Mira, el Felip Ortiz va ser, en certa manera, l'entrenador de porters de Tomeu Nadal, que ja s'ha fet oficial, de Tomeu Nadal, que és el director esportiu de la propera temporada del Nàstic.
0: Tomeu Nadal, director esportiu.
4: Director esportiu. Ell sap com és com a porter i com és com a company, i també coneix a la perfecció a Xisco Campos, que hores d'ara encara no està confirmat. Si no actualitzo el mòbil, Xisco Campos seria el nou entrenador del Nàstic de Tarragona.
2: Xisco Campos, perquè us situeu, segon entrenador del Mallorca. Però un mite del Nàstic, perquè va jugar molts anys aquí.
0: I ho comentàvem amb l'alcalde. És veritat que Tarragona té molta història, el Nàstic té molta història i una afició tremenda. És un club que mereix, per dimensió, estar al futbol professional. Què és el que passa? Què ha passat amb el Nàstic?
2: Ells han estat seguint molt més l'equip, molt més en el dia a dia, i la Tere i l'Arnau segurament ho poden explicar molt millor.
4: El que ha passat aquesta temporada, jo crec que ha sigut una mala planificació esportiva de la temporada. Es va fer massa net respecte als futbolistes, la plantilla de la temporada anterior, una plantilla que per segon any consecutiu es va quedar allò a res, a un minut de poder assolir el play-off. Jo crec que s'ha fet massa net. Alguns futbolistes, evidentment, van haver de marxar perquè tenien ofertes que no podien renunciar-hi, però altres, doncs, es va prescindir d'ells, i entre això, en aquesta decapitació, es va decapitar, bé, que s'han quedat els futbolistes que s'han fet el Nàstic, Nàstic, que senten l'escut, però no quedaven un capità com Xisco Campos en la seva època, o sigui, futbolistes capaços d'agafar de la solapa els futbolistes quan venien maldades i aixecar l'equip. I tinc dubtes si la plantilla donava més de sí del que hem vist aquesta temporada.
5: Arnau, el que quedava clar era que una plantilla que amb el pas dels mesos i la pressió afegida eren jugadors, no, com diu la tele, no, jugadors que no, potser no tenien aquest tant sentiment, potser hi ha molts, alguns ja estaven pensant en la temporada següent, d'altres que no van estar al nivell, i bueno, al final tres entrenadors decreixen tota la temporada.
0: Sou molt de ciclisme vosaltres o no?
2: A mi m'encanta, sí, i a la tele especialment.
4: Moltíssim.
2: Eh?
4: Moltíssim.
0: Ara comentàvem per WhatsApp, aprofitant la pausa, amb el Iu Andrés, que és el cap de programes de la cadena SER, que també està aquí i li agrada molt, que ho comentava el Seixó, la gran esperança al Tour pels francesos és Paul Seixas, però el dubte és si el cremaran massa aviat, no, perquè enfrontar-se amb només 19 anys a Vingegaard, a Pogacar, que és per molts el millor ciclista de la història, igual és delicat.
2: Sí, però jo crec que s'ha de provar. A mi, quan ho van anunciar que Paul Seixas correria el Tour, a mi em va agradar molt, perquè a més venia de guanyar no sé quina prova, que tothom era el moment clau de dir hi va o no hi va, hi va o no hi va. Jo crec que, de fet, enriqueix el Tour. Per mi l'enriqueix, que ja hi vagi en guany, l'enriquirà. No sé si es cremarà o no es cremarà, però crec que enriquirà el Tour, i la veritat és que a Tarragona, a més, he vist gent de ciclisme que estava amb vosaltres ara fa una estona, m'alegra molt per tota aquesta gent que ha treballat picant pedra pel món del ciclisme a Tarragona, el Diego i el Jordi i altra gent que estaven per aquí, que puguin veure el Tour aquí a casa, crec que és un moment únic.
4: Jo crec que és difícil plantar-li cara a Pogacar, i Vingegaard, que seran els dos gallets d'aquest Tour, com ho han estat d'altres, i a més amb un ciclisme on estan despuntant gent molt jove, nosaltres a la nostra època, fins als 30 anys, no et converties en un bon ciclisme. És un ciclista jove al francès, pot passar de tot, per què no? Si té allò d'esparpajo, valentia, que és el que ha demostrat Pogacar per emportar-se totes les curses, totes les etapes, és que t'aixeques tu ara i t'intenta guanyar l'esprint.
5: Bueno, jo, a veure, com vols d'aquí a Tarragona, crec que som, que estem en procés de fer-nos experts en ciclisme. Eh? D'aquí que tenim un mes per endavant.
0: Un mes just, clavat.
5: Un mes clavat. I bueno, excepcionant sobretot aquí pel pas de Tarragona. Jo crec que serà molt bonic. A nivell de... Sobretot de veure el peu de carrer, que això sempre està bé.
0: És un quart de dues del migdia, estem aquí entre amics. Ara regalarem els bolígrafs esborrables de la casa Wonderwall, els bolígrafs Wondergall.
5: Els capibares.
0: Els capibares, sí, sí. Estan I en entrenant. Un moment torna el Bermúdez aquí a la taula amb els bojos de la taverna, però mentre s'acaba de preparar el Seixó, Felip, has dit que tens un fill petit que és porter... No pateixes molt?
2: Més que quan jugava ahir, no?
1: Sí, sí, la veritat que jo no volia que jugués a porter i sempre l'he deixat fer i bueno, amb la dona sí que hem parlat, no? Que sigui, jo crec que el que volia és que fessi deport, que estigués relacionat amb companys, perquè bueno, el futbol i tots els esports el que et dona és infinitat de coses positives. Però bueno, ha sigut ell el que ha sigut, el deixem endavant i després, doncs, si li tinc que aconsellar, però no em fico molt ni els entreno ni res, que vagi, s'ho passi bé, i que és l'important amb aquesta edat.
0: El Felip Ortiz, els més joves igual no ho sabeu o no ho recordeu, va estar durant bastants anys a la Masia. Quants anys?
1: Doncs a la Masia, al Barça va estar 7 i a la Masia va estar 3 i mig i després ja...
0: Futbol base del Barça, 7 anys.
1: Quan complies 18 anys te'n vas a viure a pisos que et ficaven i bueno, allí vam compartir pisos amb
0: uns altres. Amb qui?
2: Hi havia.
1: El primer any amb el Xavi Molís i amb el Carles Puyol.
0: De fet, amb Puyol sou molt amics.
1: Molt.
6: Què tal, Carles? Què tal la convivència amb ell?
1: Molt bé. Està vivint a Andorra. Sí,
6: és un desastre.
0: O sigui, sou veïns d'Andorra?
1: Sí, bueno, veïns.
0: Mira que
1: una casa més gran.
0: Mira que l'han intentat convèncer perquè torni al Barça, donant-li càrrecs i tal, i ell...
1: Ell està molt tranquil a Andorra i la veritat que el futbol sí que el segueix, però bueno...
0: Que bé que l'aniré al Barça, un Puyol, ara.
1: Clar, és el que estem parlant del Nàstic.
0: Com li agradaria a Hansi Flick, tenir un Puyol allà a la defensa?
1: Necessita doncs, gent implicada, gent que senti els colors, i la veritat que Carles, doncs, amb això sí que ningú té cap mena de dubte.
0: Alguna vegada ho he explicat, però potser no ho he escoltat i tal, però Felip Ortiz va ser un dels meus primers ídols. Perquè ell jugava a l'AM, al club de Lleida on jo vaig començar, clar, era una mica més gran, porter,
2: i que tu eres porter, tio,
0: sí, per això, i al fitxar-lo al Barça, diguem-ne que tots els porters que venien per darrere ens fixàvem en Felip Ortiz i els nostres entrenadors sempre ens deien fixeu-vos que si ho feu bé podreu, com Felip Ortiz, acabar jugant al Barça. El que passa és que...
1: Jo sempre he tingut la... He tingut,
0: vaig entrenar un any, però...
1: He sigut l'exemple de, dels porters baixets, no? De que,
0: clar, és que tu, quan... 1,76, no?
1: Sí, bueno,
0: has de ser molt bo per punter... ser professional i... sent porter amb 1,76.
1: Sí, sempre deien, doncs, els porters tenen que ser alts, i jo sempre l'exemple, no?, de Lleida, de Lleida mateix, no?, que deien a Lleida, no pateixis de l'altura, que mira que no, ja he fitxat pel Barça. Però bueno, però ara, verdaderament, ara sí que tens que ser alt.
0: És que ara ja no hi ha porters de menys d'un 90.
1: Abans sí que havia, doncs, molts porters, doncs, amb, jugant a primera divisió, doncs, no sé, Arconada...
4: Bullo, València,
1: no? València, sí.
0: Paco Bullo.
1: I ara, doncs sí, ara la veritat que primer, si no me deixes 80 i pico, ja no...
0: Ara és veritat que ara ja la majoria de porters juguen amb els peus, surten de l'àrea, abans no, i tu vas ser dels primers porters que jugava molt bé amb els peus, que era més que un tio que parava sota pals. Clar, estem parlant de fa 20-30 anys.
1: Sí, això em va anar bé, no?, al Camp Barça, doncs que... Quan vaig arribar jo, encara estava Johan Cruyff, després va arribar Van Gaal, i doncs, una cosa que li agradava molt era el joc de peus que tenia, no? I això, doncs, després també vaig coincidir amb el canvi de regla que abans els porters la podien agafar amb les mans. I
0: sí, és que abans, quan el defensa li passava la pilota al porter, el porter la podia agafar amb les mans. I quan ell jugava es va canviar la norma i ja... és quan, si et passen la pilota, no la pots tocar amb les
2: sembla
0: mans.
2: Sembla ser l'abuelo Cebolleta, eh?
0: No, però és que aquí hi ha un públic molt jove que no sabrà que el futbol canvia.
2: Ja,
0: és així.
7: Tens tota la raó. De fet, ara mateix tenim 4 nens aquí,
2: sí,
7: que jo crec que fa 20 minuts que estan aquí, això pot considerar ja 25. Explotació infantil.
8: Sí. Jo et volia preguntar, l'altre dia a Chesney li preguntàvem per Joan García i deia que no té cap inconvenient en no jugar perquè és tan bo Joan García i que... Un tio amb la trajectòria de Chesney diu és que mai m'he trobat un porter tan bo com Joan García. Tu que ets porter, o que has sigut porter, què, el Joan García?
1: Estic d'acord.
8: És el fitxajazo de la dècada?
1: Sí, estic d'acord. Bueno,
0: no és el millor dia per reivindicar-lo, per això, després de la rada d'ahir.
8: Vale,
1: estic d'acord, i bueno, també doncs, tinc molta confiança en De La Fuente, que és l'entrenador porter del Barça. I parlem molt i la veritat que és que tothom s'ha quedat sorprès, no? Però no sorprès amb el que tothom veu, no? Que és el que es veu, el que compara, com el joc de peus, sinó amb la mentalitat que té, que després d'un error, doncs, això és el que tenien por, no?, tothom, no?, arribar a Can Barça i ser un porter, el que està demostrant a nivell de cap, això és el més important, no?
0: Ara que dius lo de La Fuente, clar, perquè ell va estar al Nàstic, no?
2: Correcte, De La Fuente. Escolta'm, va ser entrenador de porters.
0: I està tan sonat com sembla de fora, perquè sí. És aquell que tantes vegades han expulsat de la banqueta del Barça.
2: Sí, sí, ja començava a mostrar aquests símptomes.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, en aquella època a Tarragona, sí.
1: No, això és la...
2: Bueno, ella ha de quedar bé, no?
1: Felip
2: ha de quedar bé i dirà que no i que... Però bueno, té aquests ramalazos, sí, sí, sí.
8: És cosa de porters, no?
2: Sí, però no passa res.
8: Sempre,
2: tu també,
8: els porters
2: sí
8: que, així, no?
2: Tots, sempre.
0: No, però els porters, jo sempre dic, no estan bojos, al contrari, han de ser els tios més centrats de l'equip.
1: Estic d'acord. Si no, algú té que ficar l'ordre, no? Clar. Jo crec que els porters són els que fiquen l'ordre als equips.
0: Quins són els teus plans? Continuaràs a Andorra la temporada que ve?
2: No, para. Tu saps que va a la Champions, no?
0: Sí, clar.
2: Pues això, Champions...
1: Sí. Bon,
2: home, si ha de seguir, clar, home.
1: Els plans són que dilluns comencem a entrenar allà. Van guanyar la Lliga i el vencedor de la Lliga doncs, juga les prèvies de Champions i a partir de dilluns a entrenar i el 8 de juliol fem la primera prèvia de Champions a veure qui el sorteig.
2: Cuidao. Felip, entrenador.
7: La primera ronda de Champions és la millor de totes.
2: És boníssima. Jo a vegades l'he vist. A més, a l'Inter Escaldes, que l'he seguit alguna vegada, també en etapes anteriors, vaig seguir en l'etapa de Covid, aquesta eliminatòria que ell jugarà anada i tornada, es va jugar a Suïssa, jo vaig seguir per la televisió l'Inter Escaldes jugant allà a Suïssa.
1: Sí, sí. L'any passat es va tocar l'Este Agua de Bucarest, Olimpia de Ljubljana i l'AEK d'Atenes.
7: Sona l'himne, també, sona l'himne. És guapo, tio.
0: I ara ja sabeu contra qui jugueu?
1: No, el dia 16 és el sorteig de juny.
0: Doncs estarem pendents,
2: seguiment, eh? Seguiment de Felip, home, i l'Inter, eh?
0: I tant.
8: Us quedeu al concurs o no?
0: Sí, home.
8: Us quedeu, sí? Clar, sí. Com es diu, Xavi, això? És que som uns puretes.
9: La Battle Flip Challenge. Primera edició. Què t'hi jugues, Imperial Tarraco?
7: Bottles, perquè és una...
8: No, a més, el Vermo... Molest. Home, no, sabeu com es diu.
0: Ara que narrem coses que sorprenen i tal, jo us he de confessar que poques persones m'han deixat... Saps per on vaig, no?
2: Sí.
0: Tan flipades com el Carles Cortés narrant
2: Què? No, pensava que dius el Xavi.
0: No, narrant Castells. No, Xavi,
2: pensava que dius el Xavi.
0: Em sembla una meravella tan gran...
2: No té cap mèrit.
0: O sigui, és que hauria de tenir un Premi Ondas de la ràdio, tio, t'ho dic en sèrio.
2: No té cap mèrit.
8: Carles, què és aquesta forra que tens aquí anunciada?
2: No, home, perquè aquí vam presentar la temporada audiovisual, aquí al Teatre Tarragona vam presentar... Que és Teatre Tarragona, no de Tarragona.
0: Teatre Tarragona.
2: Teatre Tarragona, vam presentar la temporada audiovisual que fem a la xarxa i el vam presentar aquí, el teatre. Que està en rock and roll, que és el lema que tenim.
8: Aviam.
0: Encara narres Castells o no?
2: Sí, home, i tant. Sí, sí. De fet, diumenge, al Vendrell.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Balla... A quina hora? A quina hora?
2: No sé si al Lu, però va a la colla del Lu.
8: Lu, on estàs?
0: Allà, darrere.
2: La colla vella, diumenge, a un quart d'una, està amb els seus grans rivals. Castellers de Vilafranca.
0: Wow. No li donis el micro, per si de cas.
8: Un clàssic, un clàssic com el que viurem ara aquí. Va, anem a veure. Tenim dos equips, Barça i Madrid. Vale, Xavi?
9: Perfecte.
8: El primer equip que aconsegueixi 5 cops que es quedi l'ampolla en peus,
9: perfecte,
8: guanya la col·lecció de vòleis de Capibara de Mr. Wonder.
9: Tu segueix,
8: vale, del Mundial.
9: Tu segueix els una de Barça passada i els de Madrid. Eh?
8: Vale? I, aviam, com et dius?
10: Jared.
8: Vale.
10: Tu? Mencia.
8: Vale. Aquest és l'equip del Madrid i vosaltres...
10: Mia
8: i...
10: Lucas.
8: Molt bé.
0: I narrar doncs, això, eh?
8: Aquest és l'equip del Barça, vale, la resta, que està, hi ha màxima expectació aquí al Teatre Tarragona. Podeu animar. Vale? Algunes declaracions prèvies abans de començar. Què li dius al Madrid?
10: Vais a perder.
2: Oh! No.
0: Vinga, va.
8: Vale, alguna cosa a dir
9: al
8: Madrid?
7: Dile pa' segundas. Sí.
8: Vinga, preparat? Tu. Willy, tens alguna cinta d'atenció?
9: Tu segueix els de Barça.
8: Jo vaig comptant aquí. Vale? 5. Vale? 5. Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
9: Doncs atenció.
8: Especial.
9: Endavant, atenció, Xavi, perquè estem aquí al hotel... perdó, l'hotel. Al
0: Teatre Tarragona.
9: Al Teatre Tarragona per Tarragona. Aquesta primera edició del Rotel Bottle Fleet Challenger que t'hi jugues Imperial Tarracó. Faré un compte enrere perquè comenci el show. 5, 4, 3 i mig, 3, 1, 0. De moment està la cosa empatada. Atenció, 1. Continuen les ampolles. 1-0 favorable a Madrid de moment. Continua.
8: 2, 5, 5, 5, ja tenim la 5. Ha guanyat el Barça. Ha guanyat el Barça.
9: 5-0.
8: 5-1. 5. No. Ja està, no? Ja tenim guanyadors.
9: Ja està.
8: Han aconseguit les 5.
9: Carai, que ràpid que ha anat a ser.
0: Ni me n'has
8: aventat. T'ho he dit, Xavi, t'ho he dit.
9: Teníem
8: que pujar una mica el tema marcador, perquè és que van a saco.
0: Són molt bons. Increïble.
2: Estaríem encara tu i jo aquí. Eh?
8: Bueno, doncs un fort aplaudiment, no? Ja tenim guanyadors, va.
0: President, la porta, guanya't el Barça.
7: Guanya el Barça! Barça!
8: Em sap greu perquè dic, aviam si el Madrid té una oportunitat de guanyar, encara que sigui la col·lecció de Mr. Wonderful, ja que no guanya ni la Lliga, ni la Copa, ni... Bueno, un aplaudiment per tots. Vinga, pels que guanyen, els que perden, un aplaudiment.
0: Gran una cosa, parlarem amb Lluís Carrasco, que és qui
8: pera,
0: ha impulsat aquesta campanya a la ràdio i que li regali una col·lecció a cada un.
8: Vinga, va, per tots, va!
0: Segur que Lluís, que ens estarà escoltant, entendrà que me salti les normes del concurs,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
8: Doncs ja està. Doncs aquí guanya tothom. Va, fort aplaudiment.
9: Vinga, som-hi.
8: Ja ens podem
0: pausa
8: retirar perquè aviat comença la taverna.
0: Pausa i obrim la taverna dels bojos, el que t'hi jugues, a la recta final del programa.
7: I de va, i més a més, esperem.
11: Què t'hi jugues?
12: Ràdio Girona. Cadena SER.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
16: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
11: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
17: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
18: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, al reidelarajola.com.
19: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
20: A Puerta de Alcalá.
19: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.

El Benjamín Prado és el clar exemple del que vol dir ser un escriptor tot terreny. És poeta, novel·lista, assagista i també un lletrista que ha col·laborat amb músics com Amaia Montero, Coque Maya i, sobretot, sobretot, el maestro Joaquín Sabina. I a més de tot això, el Benjamín és conegut per les seves intervencions als mitjans. De fet, suposo que molts de vosaltres l'escolteu a La Ventana amb el Carles Franzino. I també per ser un gran narrador de batalletes personals, ja que el Benjamín ha tingut la gran sort de compartir moments vitals amb personalitats de la talla de Rafael Alberti, Jaime Gil de Viedma o aquest que està sonant, sí, el Bob Dylan, que és sense cap mena de dubte el gran ídol de la seva vida. I voleu saber com el Benjamín va descobrir el Bob Dylan? Doncs estigueu atents, que tot

Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del Xavi Sáez, un d'aquests actors que ha participat com a secundari en tants i tants projectes que a tothom li sona, però no acaba de saber exactament de què. I entre les cançons del llapis de memòria del Xavi vam trobar aquesta que està sonant, és a dir, Cornerstone, del britànic Benjamin Clementine. Un músic amb una gran història a les seves esquenes que, a continuació, després d'escoltar-lo una miqueta més, això sí, us detallem amb més profunditat i després ja parlem amb el Xavi.

0: En setem a llavis de memòria del Xavi Saez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic super consolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, sí.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: I aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment, crec que, gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche toledana?
1: Noche toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla petita?
1: La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran, gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir, que no surt les coses.
1: Sí, jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. Precarietat absoluta i de combinar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de... fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys, això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot, he treballat de tot, i ho anava convidant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vagin tan bé les coses, hòstia, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que, clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre. I de teatre, si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada, tenia sort. Clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et penses que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Larcón com a mi, el Cédul...
0: Prisamata, la companyia
1: que vam fer així, Prisamata, amb el Cédul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: 5 anys, i t'hi vas passar en aquella companyia.
1: 5 anys, una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max a millor actor.
1: No ho diguis molt a això, que els ballarins s'enfaden. Perquè, clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors, val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar a millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom,
1: clar,
0: Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica, i per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de Saladors em va dir Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu quan jo vaig dir, ostres, no. No em puc quedar fixa a l'hospital. O sigui, no puc. Ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar. Llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho. Llavors va ser quan va venir-se d'un lugar i van venir com més coses. Però aquell moment, en aquell despatx, és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no, perquè no tenia feina ni res. Eh?
0: No, i que és
1: res.
0: molt llaminer, un contracte fixe per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí, ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, perquè no tenia feina d'actor de res, eh?
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi Fumarín.
0: Sí, treballar en una gossera, en un bar.
1: Sí, en un bar, amb tal. Havia fet moltes altres coses. Havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sense llarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro és un anall llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robin Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, o sigui, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bupi Cou, al Narcís Monturiol, i jo em movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feien parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: I Gotta Go My Own Way, de High School Musical, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria de l'Alba Riera, una comunicadora que, després d'anys picant moltíssima pedra en els mitjans de comunicació, des de fa vora 3 anys que s'encarrega de dirigir i presentar el videopodcast La Turra, que és un dels grans referents culturals entre els joves de Catalunya, en el que s'aborden debats que no acostumem a sentir i també s'entrevista personalitats de l'Star System català. Ara bé, creieu que a l'Alba també li agradaria entrevistar estrelles internacionals, com per exemple a la Vanessa Hudgens i al Zac Efron, que són els que estan cantant aquesta cançó? Doncs tothom atent, perquè ja mateix l'Alba ens treu de dubtes.
1: M'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils. I m'encantaria fer la Gabriela i el Troy, seria l'entrevista a la meva vida. De la meva vida. M'has donat una grandíssima idea.
0: Que l'Star System català sí que va passant, no?
1: Sí que va passant.
0: Per aquí, pel llapis de memòria, després a la Turra,
1: sí,
0: o abans,
1: ens
0: després...
1: Ens els compartim.
0: Sí, els veig aquí, després els veig allà. Sí. Està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abad Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que va allà... I tu l'atraques o ja sap que parlareu d'això?
1: Mira, això vol dir... Jo crec que es va generar... O sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que hem, com la identitat que li hem donat a les entrevistes és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra no també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc... Mm-hmm. No tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser... de les primeres fans de la Turra. Molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes. Que va...
0: Sí, venien bones referències a l'Eduard.
1: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
0: I que sense
1: figura.
0: Tu haver-li de dir prèviament,
1: exacte.
0: Ell sabia que...
1: Exacte, que era un espai, que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
0: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí, saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP.
1: Correcte.
0: No, vull dir, el Carles Riera...
1: Treu el tema, ja.
0: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, a la gent t'ho treuen i...
1: Sí.
0: Que jo més que preguntar-te per això és...
1: No m'importa, eh?
0: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia...
1: L'època complicada, sí.
0: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
1: Molt malament.
0: Jo
1: vaig viure, molt malament. En general, sóc una persona molt patidora. I molt per la meva família, en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda, tenia molt d'orgull, però d'altra banda, tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
0: I fa molts anys,
1: està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no?, i ens n'ha fet partícips des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no?, ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que el meu pare hagi pogut viure això, tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida, amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això El meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar, mm. i això ho tenia molt clar. Però, d'altra banda, tenia un patiment molt gran, i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot. Soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca. Llavors, em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat, pensava que el meu pare podia passar pel sol, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondria, que llavors amb teràpia, que vaig començar a anar i tota la pesca, vam acabar detectant, i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no. Uh-huh. Evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés... I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors jo era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny
0: però
1: que tu, vaig arribar.
0: Però tu, Alba, li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
1: Sí, clar.
0: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
1: sí.
0: on...
1: Sí.
0: Va ser xungo, eh?
1: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre molt. I és el que et dic, eh? També el patiment i el que jo li compartia, també sabíem... O sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família, i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que és la seva actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
0: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop i etcètera, però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anava amb una sessió de fotos, clar, perquè era una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uah, que increïble els looks, ella, o sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes parlaven llengua de signes. Llavors ella ens ensenyava. Jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Cantoni Gros.
1: Sí.
0: En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, per lo que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser una mica, per poder seguir sent joves una mica més. Perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells van passar teta, o sigui... al principi la gent, que foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint... Però ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et dona la vida, i és que perds a la teva mare. Mm-hmm. Amb quina edat t'enganxa, això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11... 10 acabava de fer 11 i 13 acabava de fer 14, i el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar, una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure
1: tot.
0: Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran, no? I era una mica cera. Jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això. Jo veia el deteriorament de la meva mare. Jo veia que les coses no anaven bé. I patia molt i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós perquè jo... tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant. I això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: que te va.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment als estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest... O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt especialment. Llavors, i és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima,
2: perquè és com... Tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú. Ja això és així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
1: O sigui, com,
2: hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com, vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint.
3: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

i acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de la Carme Trilla, una de les grans expertes en habitatge d'aquest país, concretament en l'habitatge social, que és on actualment, amb 77 anys, la Carme aboca tots els seus esforços. I, és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar sobre habitatge amb tota una eminència en la matèria, doncs vam aprofitar l'ocasió perquè la Carme ens posés al dia de tot plegat. Així que, tot teu, Carme.

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una, el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs són, en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, seria, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, sí, però l'evidència de que, que està passant, que aquests habitatges s'estan descalificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València i Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, sí, sí, sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions. Veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó, eh?
0: En fi, el millor serà que ens apressolem una mica amb Johannes Brahms.

0: Cançó de bressol del compositor alemany Johannes, o Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quin records et porta aquesta cançó de bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i la tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és en fi, va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo, i ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa, o sigui, poder tocar un instrument, parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Llavors vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí,
0: i...
1: de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... és una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Després no, i llavors me'n penedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com, sí. Com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa, es van conèixer a Barcelona, perquè la meva mare era d'aquí, i el meu pare, no, el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra, el meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França, i va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida la sang.
1: Sí, i a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom, bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no?, d'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no?, costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona, bueno, bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la presentació, que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, que som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenien absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que en deien cultura general. Mm-hmm. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. Era l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn, bueno, que després no ha sigut així en la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada, fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... Bueno, més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, bueno, que sí que m'hi vaig comprometre, eh? I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes dintre de la clandestinitat era molt dura. Sí, no, van ser anys difícils.
2: Mireu que estic sol, acabo de deixar els amics, els nois i les noies m'han dit adéu o fins demà.
0: Doncs fins aquí el rebobinem dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Ara ja sabeu que anem a descansar una mica i que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns.
2: El treball o bé el cinema o bé el futbol, ells esfumaran el seu cigarro.
3: Llapis de Memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: ¿Estás con el rum rum por si el perro hace saltar la alarma?
5: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
6: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes al Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes al Corte Inglés.
7: Precisión, calidad de materiales, exigencia. En Obramat sabemos que lo dais todo para que cada obra y reforma sea perfecta. Y para los que os comprometéis con vuestro trabajo, necesitáis a alguien que se comprometa con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
8: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
9: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
8: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
9: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
8: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
9: Consulta modelos y marcas participantes.
10: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El juez Pedraz, que hoy ha decidido rebajar la petición de la UCO sobre la situación financiera del PSOE y dejar fuera de la investigación al PSC, tiene otra petición sobre la mesa anticorrupción. Pide que pregunten la Fiscalía General por las reuniones que pudo tener allí Leire Díez. Además, quiere llamar a testigos, entre ellos a Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Isabel Vega, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, el juez Pedraz resolvía la petición de la UCO sobre la situación financiera del PSOE, limitando notablemente su alcance, y ya tiene otra solicitud que resolver sobre la mesa. Anticorrupción le ha pedido que oficie a la Fiscalía General del Estado para recabar informe en relación con las reuniones que se hubieran mantenido en 2024 y 2025 con Leire Díez, Javier Pérez Dolcet, el abogado de Santos Cerdán, el primero que tuvo Coldo, o el de Villarejo, tal y como se desprende de las anotaciones y conversaciones intervenidas a la denominada Fontanera. Además, solicita Anticorrupción que se cite a 22 testigos, incluyendo a la presidenta del Comité Ejecutivo del PSOE, Cristina Narbona, 3 guardias civiles y el general en jefe del Estado Mayor. Por último, solicita la imputación de la actual abogada de Coldo García, Leticia de la Hoz, a la que la empresaria de hidrocarburos, Carmen Pano, acusa de haberle ofrecido 50.000 euros por negar en el juzgado que llevase bolsas con dinero a Ferraz.
10: El PSOE acaba de emitir un comunicado en el que respalda a su presidenta. Dicen que mantienen máxima tranquilidad. Joan Gimeno, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE sí transmite máxima tranquilidad. Es una petición de la Fiscalía que dicen tiene que ser valorada y después el juez tendrá que decidir. En todo caso, aseguran que Cristina Narbona ya ha dado explicaciones y ha sido contundente sobre todo esto y que no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés, dicen las fuentes socialistas, es que se esclarezca la verdad cuanto antes. El PSOE transmite su respaldo a la presidenta del partido y la plena colaboración con la justicia.
10: En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Educación mejora su propuesta en su negociación con los sindicatos. En una reunión que está ahora mismo en marcha, ha planteado medidas como acelerar la rebaja de ratios o 5.000 profesores más. Manuel Gil, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Un documento global de 18 páginas con propuestas que suman 3.338 millones de euros, en el que no hay cambios en el tema de los salarios o el valenciano, pero sí mejoras, como decías, en la rebaja de ratios que se aceleran. Ahora se fija un máximo de 22 escolares para infantil y primaria en 2029, 25 para la ESO y rebaja de 30 a 22 los de bachillerato. Además, cuadriplica el dinero para reformas en los centros escolares. Una reunión, por cierto, que la Consellería quiere que sea calzón quitado, ha ofrecido a los sindicatos la posibilidad de emitirla en streaming, que finalmente sí han aceptado.
10: Y Putin acaba de cargar contra Europa en el Foro Económico de San Petersburgo. Dice el Kremlin que Europa Occidental está sembrando el caos. Victoria García.
14: A este foro ruso asiste buena parte de los países del Golfo aliados de Trump junto con Irán. Allí Putin ha acusado a Europa de estar provocando el caos aprovechando el estado de confusión mundial. Están tratando los europeos de meter a más países en esta espiral de desastre que no va a llevar a ningún resultado bueno para nadie, porque esta situación es una de transformación, dice el presidente ruso, que el mundo está cambiando.
10: Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
3: Ser Catalunya.
15: Bona tarda. A Girona, l'acord de govern entre els partits independentistes està a la corda fluixa. És el gran acord que queda a Catalunya entre CUP, Junts i Esquerra. Ara una concessió per gestionar un cinema històric de la ciutat els està enfrontant fins a tal punt que Junts i Esquerra estan a punt de deixar penjat a l'alcalde Lluc Salelles. Tot i la qüestió de fons, a ningú se li escapa a Carles Couso que queda un any per les eleccions.
16: I es nota en el tot d'uns i altres. La vicealcaldessa i regidora de Junts a Girona, Gemma Geis, ha estat molt clara.
17: Que les relacions avui, la confiança s'ha trencat, perquè jo no portaria mai un govern de coalició als meus companys de coalició a la posició que ens han portat avui.
16: L'origen d'aquesta nova crisi al govern independentista de Girona no és la primera, però el to de les parts en aquesta sí que ha pujat. Ve pels resultats d'un concurs públic sobre la gestió del cinema Trufó, un espai que fins ara gestionava una associació de la ciutat, però que en el concurs, tancat avui, ha donat la gestió a una empresa de Cambrils. L'alcalde, Lluc Salelles, diu tenir arguments jurídics per evitar-ho.
18: I aquí hi ha una justificació feta, jurídica també, que justifica l'interès general, que és una de les raons que preveu la llei, per no adjudicar aquest contracte. I és el que hem estat defensant nosaltres.
16: Els socis de govern ho neguen i l'acusen d'haver-lo situat proposant la votació contrària a l'adjudicació fora de la legalitat. Junts i Esquerra s'han donat uns dies per reflexionar sobre el seu futur dins del govern.
15: I aquesta hora continua tallada a la set a Tarragona en una de les entrades de la ciutat perquè està en marxa la jornada de vaga de mestres, entre els que avui també s'estan manifestant els mestres de la concertada.
19: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
20: Doncs la part educativa coincidim amb la pública, en tot el que tingui a veure amb la... Estem parlant de condicions. Per...
21: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
22: Que entri més gent per la...
15: Reclamen que ells han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i també tenir greuges pendents de solucionar i demanen que se'ls inclogui. 4 i 5 minuts.
10: Carles Francino y todo su equipo.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
23: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
24: Houston, tenemos un problema.
23: Un sabroz.
25: ¡Soy el rey del mundo!
23: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
26: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes el pulpo de 2 a 3 kilos a 13,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
27: En Alcampo sales ganando.
28: Hace 50 años que el país empezó a...

0: Avui al balcó, Jordi Mir connecta les protestes dels docents amb la mort de Majan Satrapi i a la ciència Salvador Massip ens descobreix un possible tractament per l'èbola. Acabem el divendres amb el Sotero, que ens parlaran del món de les festes infantils.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Acabem una setmana en què els detalls de la visita del Papa han ocupat molt espai. L'ús del català, la seguretat de la ciutat, el Papa mòbil... Però no oblidem que l'altre gran protagonista dels propers dies serà l'arquitecte Antoni Gaudí. Al balcó hem pogut visitar el taller on es fabriquen a mà els milers de souvenirs que es venen a les botigues oficials, els dracs del Parc Güell, les xemeneies de la Pedrera, i on es fan també peces per restaurar edificis modernistes que tenim a Barcelona i arreu. El taller és al barri de Gràcia, en un tercer pis, molt a prop del Mercat de la Beceria. Doncs soc davant de la porta, això és el taller Ceràmica Sot, i aquí m'està esperant en Manel Diestre. Com estàs, Manel?
1: Hola, bon dia.
0: Aquest és un taller de ceràmica on m'hi vaig apropar l'altre dia de casualitat, perquè aquí sota teniu una sala de tango, aquí a la dreta tenim una habitació on fan ioga, que no sé si escoltes els om cada dia.
1: De quan en quan.
0: I enmig, aquí, de Gràcia, hi ha aquest taller que és un taller veterà. Es nota que està curtit, perquè quants anys fa que esteu aquí?
1: Potser fa 40 anys que estem en aquest local, no? De fet, aquest edifici és un dels pocs edificis de Gràcia que són locals industrials, no són vivendes, sinó petites indústries.
0: Jo hi vaig entrar per casualitat i em vas convidar a entrar, vaig començar a veure Gaudí per totes bandes. Vaig preguntar què hi feu aquí. El primer que em vaig fixar, mira, va ser en aquests porquets, que són els clàssics de les guardioles, de quan eren petits, però clar, al damunt ja hi havia un dragó del Parc Güell, el dragó de Parc Güell. Vaig preguntar què hi fèieu i què em vas dir.
1: Bueno, dius Gaudí, però més bé és modernisme. Aquí hi ha Gaudí, Domènec i Montaner, Jujol, etcètera, etcètera. Tots els, d'alguna forma, tots els arquitectes, tots els edificis modernistes, que si bé que han participat més amb uns i uns altres, però que han participat en la seva restauració.
0: Clar, jo et vaig preguntar, això ho veneu a... ho entregueu, diríem, a botiguetes de souvenirs, i tu em vas dir, creu els oficials.
1: Bé, nosaltres tenim dues línies de producció. Per una banda, tenim la restauració del patrimoni arquitectònic de ceràmica, o sigui, hem participat en la restauració, per exemple, del Casa Balló, Casa Meller, Parc Güell, Casa Vicenç, Palau Güell, etcètera, etcètera, no? I al mateix temps tenim, tenim una gamma de productes, és a dir, reproduccions en petit dels icones modernistes, com és el drac del Parc Güell, la façana de la Casa Balló, que són els articles que venem a les botigues dels museus. És l'article que d'alguna forma es compren els turistes que ens visiten.
0: Quan dius restauració, i sé que de les últimes coses que heu fet és la Casa Batlló, que mira, a Ser Catalunya n'hem fet fins i tot reportatges, què vol dir? Que vas allà i et diuen, Manel, tot això que veus una mica rònec, arregla-m'ho.
1: No, bueno, és més o menys així, però no és tan fàcil. Ha d'haver-hi primer un projecte de restauració, ha d'haver-hi un concurs perquè una empresa l'adjudiqui, i llavors aquesta empresa es contracta a nosaltres i ens diu, bueno, aquesta rajola aquí o aquest element ceràmic heu de fer 10, d'aquest 200, no? I nosaltres ho fem, hem d'estudiar bé l'element a reproduir, hem de documentar com estava fet en origen, val? I anem fent proves. Aquestes proves les anem portant a la direcció facultativa, que és l'arquitecte encarregat de la restauració, fins que es dona el vistiplau. Quan ja creu que és correcta les proves que portem, ja passem a la producció. I les paletes posen les nostres reixoles o els nostres elements a la façana o al pis o a l'edifici que sigui.
0: Manel, m'interessa molt aquest procés de documentació. Vol dir que tu t'has fet un expert de modernisme, de Gaudí sobretot, imagino. Què vol dir documentar? Et fixes en com és l'entorn, les peces que hi ha al voltant, com funciona?
1: Bé, quan trobem una peça, primerament, clar, jo porto 40 anys, no? Al començament anava una mica venut, no? Però, bueno, l'experiència fa ofici, no? Aleshores, quan trobem, o sigui, quan hem de restaurar una rajola, bé, anem a l'edifici, la traiem, analitzem com està feta, en quina tècnica està feta, en quins materials està feta, i aleshores intentem trobar tots aquests elements per fer una reproducció idèntica a la que es va fer a l'original. Vale? Hem de fer un munt de proves de colors, hem de aprendre tècniques que desaparegudes, però que més o menys pues, anem aprenent, i sobre la marxa pues, cada vegada som més savis.
0: Els materials, clar, els materials deu ser complicat, això que deies del color. Estava pensant, que és el que els oients també segurament tenen al cap, que ara que tothom hi va a la Casa Vicenç, aquelles rajoles amb aquelles flors, aquell groc, trobar-lo no és un groc normal.
1: A veure, dintre del taller ja és una normalitat. Simplement es tracta de fer ensajos, és a dir, proves i proves fins que surt. Vale? Normalment, què passa? Que tenim problemes en quan nosaltres fem servir productes naturals, no? Com per exemple l'òxid de cobalt que dona blaus. Però què passa? Si aquest òxid de cobalt ve d'Ucrania o ve d'Europa, a vegades el tant percent de puresa del cobalt baixa, i aleshores, clar, cada vegada, no, o sigui que no és a dir un 10% de cobalt, no, hem de posar un 10% començant, però hem d'anar fent proves fins que surt el color blau que necessiten, o sigui, per reproduir el que hem de reposar de l'original.
0: Clar, mira, aquí, per exemple, estem avançant, eh? Aquest espai gegant, un espai molt gran en un edifici molt antic a tocada del Mercat de la Beceria. Ara estem davant d'una estanteria on hi ha òxid de ferro simètric, em sembla, òxid...
1: Sintètic,
0: perdona. Feldespat, arcilla alcanyiz, òxid magnanès...
1: Manganès.
0: Alumini, silici, sí. Silicat... Tot això és per fer els colors?
1: Tot això, a més, tot el que veus aquí. Veus?
0: Uau, clar, aquí hi ha un centenar de pots, sí, amb números i diferents colors.
1: Sí.
0: Que bonics, no? Aquests, sí. Per exemple, aquest lila i aquest blau cel es surten en alguna de les edificis emblemàtics de Barcelona?
1: Normalment, a la fórmula no...

0: Normalment, a la fórmula no es fa només amb el R206, no? Segurament que hem de fer una mica d'aquí, una mica del 248, depèn del color.
1: Jo el que veig és que és molt artesanal, és a dir, estic veient aquí les eines que utilitzeu, no? Aquesta mena de culleres per fer les barreges. Jo hagués imaginat, per la dimensió de l'obra modernista i de Gaudí, doncs un taller molt industrialitzat, una cadena. I això és, aquí tenim una taula on hi ha gent que està pintant amb el pinzellet, és a dir, molt artesanal encara.
0: Sí, sí, la nostra maquinària són les nostres mans, no hi ha res més.
1: Què estan fent, per exemple? Ens podem apropar, no? Estan treballant molt concentrats. Quanta gent tens aquí, Manel, treballant?
0: Sí. Treballant són 9 persones.
1: Com et dius?
2: Marc.
1: Què estàs fent, Marc?
2: Estic fent el pinacle de la Sagrada Família.
1: Però és que està pintant cada pedreta amb el seu color. I te'l saps de memòria, què toca cada un?
2: No, se fa sempre el mateix punt.
1: No hi haurà cap turista que va digui aquest groc no és aquí, no?
2: No n'hi ha.
0: A més, ja va bé, perquè cap de les nostres peces és igual a l'altra. És a dir, cada peça que fem és peça única.
1: Tu ets ceramista?
2: No.
1: És una feina... Doncs com has vingut a parar aquí?
2: Doncs, buscant treball. Jo, no sé, quan eres polivalent, dona igual, mentre t'ensenyi, i ja està, porto 20 i pico d'anys ja aquí.
1: Què els demanes a la gent que treballa aquí? Doncs, aquest somriure, no? I aquesta paciència de pinzellet, és que no us ho podeu imaginar el nivell de detall, eh? Aquí, doncs, el que deia, la xamaneia té, no sé, 1.000 pedretes enganxades, doncs cada una té el seu punt. Ho està fent bé, Manel, que t'estàs mirant?
0: Ho està fent molt bé.
1: Què demanes a la gent?
0: La Mar té molta experiència. Pues que treballen i que disfrutin treballant, eh? No és una feina molt estressant, és una feina, entre cometes, relaxadeta, però, clar, s'ha de produir, vull dir, s'ha d'anar mica en mica ben fet, però al final del dia ha d'haver-hi producció, no? Perquè al final de mes hem de facturar i hem de pagar les nòmines.
1: Clar, allà veig que estan fent el drac del Parguell,
0: sí.
1: La Lourdes.
0: Sí.
1: Ara ens acostem a la Lourdes. Com estàs, Lourdes?
3: Molt bé, molt bé.
1: És difícil, el drac?
3: Bueno, aquesta peça és una mica la més senzilla que hi ha, més petita i és bastant senzilleta.
1: Però imagino que és de les que més es queden els turistes, no?
3: Sí, suposo que sí, no?
0: Les sí, que és, més... és la peça de més producció. Podem produir perfectament, no sé, de 15 a 20.000 dragonets a l'any, eh? O sigui, ja veus que dona de si per aprendre, eh?
1: És que, de fet, en tens 24 i veig que vas fent d'un en un, no?
3: Sí, d'un en un. Sí, agafem un color i ja fem tota una safata que tenim 12 i amb un color fem tots.
1: Fa molts anys que hi treballes, com la Mar?
3: No, jo poc. Jo porto 3 anys només.
1: I és una feina bonica?
3: Sí, i tant.
1: Manel, tu com hi vens a parar aquí? És a dir, com comences, com et fiques en aquest món del modernisme, de la ceràmica?
0: De fet, a vegades per circumstàncies de la vida, no? Jo anava per abogat laboralista, val? Però en un moment donat... jo, de fet, tota la meva vida tenia interès per modelar i per l'argila, em cridava, no? Aleshores, va haver-hi un moment en la meva vida que va tindre l'ocasió de muntar un taller amb el meu soci, Joaquín Torbio Lucas, i vam començar a muntar el taller, vam començar a treballar. Al començament se sapigué el que volíem fer, no? Però mica en mica, anar fent i anar pensant, van situar fins que va sortir l'oportunitat de restaurar el Palau Güell. Penso que va ser fa uns 25 anys, no? Vale? I va ser la nostra primera, el primer edifici que van restaurar, no?
1: Que estava bastant deteriorat, no?
0: Molt. Com tot el modernisme, val? A partir d'aquí, sembla ser que ho van fer bé, i a partir d'aquí, tots els edificis que restaurava la Diputació es criaven nosaltres per fer-ho. I a partir d'aquell moment, no hem parat. Per exemple, els edificis més importants que hem restaurat ha sigut el recinte històric de Sant Pau, que dels 12 edificis que hi ha per restaurar, s'han restaurat 8, i amb tots ells nosaltres hem participat. Allà hem estat quasi bé 5 anys treballant al recinte històric.
1: I t'has guanyat bé la vida, tenint en compte la quantitat de turistes que venen. Suposo que teniu molta competència, vosaltres sou els oficials, com deies, però factureu prou com per viure bé?
0: A veure, nosaltres, si t'has de dir la veritat, és que nosaltres es guanyem la vida

0: amb el producte de souvenir.
1: Vale? M'encanta com riu el Manel, com dient, el que traiem d'aquí és increïble.
0: Bueno, nosaltres vivim del producte de souvenir, que és el que facturem cada mes i que em dona per pagar la nòmina, no? El que passa que la part de restauració és més, disfrutem més, vull dir, són feines que a nivell d'ofici t'omplen més, no? Sí que són repetitives, per exemple, a la Casa Vicenç van tindre de reproduir 6.200 reixoles, no? Però normalment fent sèries curtetes, aleshores el fet d'investigar com estava feta, el fet de lograr que la peça estigui com estava abans, ha donat molta satisfacció. I un cop que està posada la reixola o l'element ceràmic a l'edifici, quan passes per allà, penses, oh, està molt bé això que hem fet, eh?
1: Clar, els arquitectes modernistes ja no us poden corregir. Ara una mica t'has convertit, tu ets el teu propi fiscal, per entendre'ns. Ja que t'anaves a dedicar al dret, tu has de ser molt precís i dir, no puc posar alguna cosa que no estigui en acord amb el que va pensar l'arquitecte aleshores, l'arquitecte modernista. Gaudí, vaig posant d'exemple jo.
0: Bueno, la veritat és que efectivament l'arquitecte modernista ja no hi és i ja no es pot dir si ho hem fet bé o malament, però tenim un altre element que és el Departament de Patrimoni, tant de la Generalitat o l'Ajuntament, que és molt exigent en quant als acabats de les peces. Fins que ells no veuen que la peça reproduir o la reixola reproduir està ben feta tal com ha de ser, no es dona el vistiplau, eh? O sigui que no està l'arquitecte, però hi ha patrimoni pel mig.
1: Aquí es fa tota la cadena, el motllo, la peça i la pintura i després els forns. Aquí també hi ha forn?
0: Sí, ara te'ls ensenyo. Vale.
1: Va, ensenyo-me'ls.
0: De fet, has de partir de la base que, clar, les peces repetitives les fem amb un motllo d'escaiola. Vale? Però qualsevol peça, sempre, la primera peça s'ha de modelar a mà, amb les mans. I a partir d'aquí es fa el motllo, però la primera peça s'ha de fer manualment. Vale?
1: Manel, aquesta feina no us la traurà mai la IA, la intel·ligència artificial. No,
0: impossible. Ja. T'ho puc assegurar.
1: Ensenya'm els forns i acabarem. Aquí hi ha caixes i caixes que suposo que aniran destinades a les botigues. Rajoles de tots colors, les xemeneies de la pedrera... Això són forns?
0: Això són forns. Mira, veus, aquí hi ha un buit, veus?
1: No hagués pensat mai que era un forn, això.
0: Això s'ha d'omplir de peces, ja esmaltades. Aleshores, aquí hi ha un petit programador.
1: És com un cilindre enorme amb una tapa.
0: Aleshores, allà li posem una curva de pujada i de baixada. És a dir, nosaltres no podem engegar el forn i que puxi amb una línia recta. No, la ceràmica necessita un temps, per una curva de cocció, que es diu, per exemple, de 0 a 600 graus, doncs s'ha de pujar en 5 hores, ¿vale? 625. A partir de 625 fins a 1020, doncs ja que puxi directe amb la capacitat del forn, amb la potència que tingui el forn, no? Després arribem al final de la curva, allà es fa un palier que es diu, que es mantindrà la temperatura una mitja hora, i després ja s'ha de regular que també baixi mica a mica en 6 hores, perquè si hagués un refredament molt ràpid, la peça es trencaria.
1: Manel, jo ara pensava, portes 40 anys aquí, no et preguntaré l'edat, ni si vols jubilar-te, però és que jo et veig tan feliç en aquest taller. Hi ha algú que seguirà quan tu dius, ara ja vull descansar?
0: Ho estem intentant, estem millor, eh? Encara no tenim resultats, però estem millor. Jo, per descomptat que fins que no trobi algú que això faci funcionar, jo seguiria amb el taller, a part dels anys que tingui, eh?
1: Que no te'ls pregunto, però vull saber per què costa tant. No hi ha ceramistes?
0: A veure, sí que hi ha ceramistes, hi ha molts ceramistes. El que passa que A veure, quan fas una peça nova, és a dir, fas un disseny nou, ho fas al teu gust, fas el color que vols, no passa res. Quan has de fer una rajola que has de reproduir els colors que hi havia, has de tindre bastants coneixements de química i d'ofici per poder-lo reproduir. Aleshores, això és experiència. Aleshores, clar, avui dia la gent jove vol anar més ràpid del compte, no? És un problema que tenim, la joventut, que és molt vàlida, però vol veure resultats ràpidament, i la ceràmica és una matèria que s'ha de coure lentament.
1: Si jo volgués deixar un font fora, jo què sé, mai se sap, a qui m'acolliries? Podria estar fent com la Lourdes o la Mar?
0: Sí, bueno...
1: M'ensenyaries?
0: Sí, en un principi, nosaltres quan busquem alguna persona per treballar al taller, no fa falta que tingui experiència. Mica en mica va aprenent. Potser la primera setmana es pinta dos dragonets al dia.
1: Clar, però... no 24 com estava fent la Lourdes ara. Clar.
0: Però mica en mica, vull dir, va aprenent, les anem ensenyant fins que ja d'alguna forma es torna més experts en pintar dracs del Pargüell.
1: Manel, entre haver estat un advocat d'aquests agressius que ho guanya tot, perquè amb l'impuls que tens segurament t'hagués anat molt bé, i aquest ofici crec que has encertat, no?
0: Sí, penso que la ceràmica ha guanyat.
1: Moltes gràcies, perquè això és cert, oients. Jo vaig veure aquesta porta oberta, vaig entrar, vaig tafanejar, vaig començar a veure modernisme per tot arreu, i en Manel em va dir, passa, passa. Van ser quatre preguntes i vaig dir, aquí hi havia de venir un dia pel balcó. Moltes gràcies per rebre'm.
0: Adéu, bon dia.

0: ser i ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polodafo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs un nou dia de vaga de mestres a tot Catalunya després que el preacord al que havien arribat amb el govern quedés en res. Des de primera hora del matí, els docents han tallat diverses carreteres arreu del país demanant sobretot la dimissió de la consellera Esther Niubó.
3: Niubó, bye bye! Niubó, bye bye!
2: Els sindicats han anunciat una altra vaga a totes les comarques dimarts que ve, que és quan el paper arribarà a Catalunya. La manifestació d'avui continua... Ja ha parat, a Barcelona. El que han fet ha estat tallar la ronda litoral aquest matí i a Tarragona han tallat la P7 durant la tarda. I ara mateix, com dèiem, ja no queden vies tallades per aquestes protestes. La novetat d'avui ha estat que també s'han manifestat els mestres de l'escola concertada que reclamen que s'han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i tenir també greuges a solucionar.
4: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
5: Doncs la part educativa coincidim amb la pública, en tot el que tingui a veure, estem parlant de condicions. Per...
6: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
7: Que entri més gent per la inclusió. Ens demanen que treballem més amb nens dispersos i cada cop hi ha menys gent treballant amb aquest aspecte.
8: Bàsicament que es compleixi la LEC, la educació, que s'inverteixi el 6% del PIB de Catalunya.
2: El Departament d'Educació ha xifrat en un 30% el seguiment d'aquesta vaga d'avui. Segons la conselleria, són dades recollides en gairebé un 90% dels centres, una xifra que xoca amb la dels sindicats, que han calculat un seguiment d'un 80%. Desacord en les dades i també les negociacions. Aquest matí el govern havia de tornar a reunir-se amb els sindicats que van firmar el preacord, però USTEC, que és el sindicat majoritari, ja va dir que no hi aniria. Sí que hi han anat, per això, Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària. De moment, però, el govern es manté en aplicar l'acord igual. Això deia avui el número 3 de la Conselleria d'Educació, Ignasi Jiménez, a l'Aquí Catalunya.
9: És veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta, potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. Fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, hi ha comissions obreres, i hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. I que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i el qual no se n'ha sortit. És evident que tot i a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
2: De moment, però, negociació altre cop estancada i a l'espera d'aquestes mobilitzacions anunciades per dimarts de la setmana que ve. I pel que fa als metges, començarem la setmana explicant la protesta per no fer més hores extra, doncs es calcula que un 15% de les operacions no urgents s'han reprogramat. Segons Salut, les operacions afectades que s'han reprogramat no corresponen a procediments oncològics ni tampoc urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, que són les anomenades peonades per pressionar la conselleria a negociar millores davant la sobrecàrrega laboral. Fins ara s'han adherit 180 serveis de 37 hospitals públics i concertats i 9 centres d'atenció primària. I en política, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat vol tots els moviments bancaris dels dos partits socialistes perquè sospiten que el PSC podria haver infringit la llei electoral durant les eleccions europees del 2024 pagant un mitjà digital que publicava notícies que en realitat, creu la UCO, eren publicitat encoberta. Ara bé, l'Audiència Nacional ha descartat aquesta petició, no demanarà informació a l'Agència Tributària dels Socialistes Catalans, però sí que farà la petició al grup empresarial IQI, contractes, factures, justificants de pagaments, resultats de serveis prestats o qualsevol altra informació al respecte que tingui a veure amb les relacions comercials tant amb el PSOE com amb el PSC. Per la seva banda, els socialistes diuen que no han rebut cap requeriment i que actuaran i actuen sempre complint la llei electoral. Per altra banda, la Fiscalia ha demanat que la presidenta del PSOE, l'exministra Cristina Narbona, declari pel cas Leiredir. Segons fonts socialistes, es tracta d'una petició que haurà de valorar el jutge i ha recordat que Narbona ja ha donat les explicacions sobre aquests fets i que el partit no té res a amagar. I una notícia de fa pocs minuts, i és que la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que es faci una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andy, que és a dir, portar a Jonathan Candic al in situ als fets i que faci la reconstrucció in situ les circumstàncies que van portar a la mort del seu pare. I un incendi crema des de fa unes 3 hores a la planta de Montes de Onda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Montgoda. Ja s'han evacuat les 3 naus pròximes a la planta i els bombers continuen treballant per extingir l'incendi amb gairebé una trentena de dotacions. Ara mateix el foc continua actiu i la nau afectada ha col·lapsat. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. I a aquesta hora continua el Primavera Sound. Ara ens ho dirà el Jordi Garbó. Avui sense previsió de pluja, esperem. Ahir es van haver d'anul·lar els 3 concerts principals per la pluja i el vent i avui el festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dijous. Això sí, només les entrades de dijous individuals. Per tant, les persones amb abonament no tindran cap mena de retorn de diners. I acabem amb una informació de servei a Rodalies. Hi ha retards a les línies de Tarragona per un incendi d'un tren de mercaderies aturat entre Tarragona i Altafulla. Les línies R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en aquest tram, provocant aquests retards. I a partir de la setmana que ve, la R3 de Rodalies estarà tallada durant 12 dies entre les estacions de Vic i Torelló, concretament entre l'11 i el 22 de juny, amb dos inclosos per obres de millora. Per facilitar la mobilitat, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera amb parada a Manlleu.
1: Teje, com estàs? Graderia del balcó.
10: Hola, Anna Puigvoltas. De divendres.
1: De divendres. Riquelme o Florentino? Que va anar.
10: No ho sé.
1: Que et faci triar ara. Home, creus que pot guanyar Riquelme?
10: Ah, pensava que em preguntaves què preferia.
1: Ah.
10: Pensava, clar,
1: home, no,
10: com que
1: no
10: sóc tan
1: agosarada.
10: Vols o creus...
1: Va, doncs, qui voldries?
10: Aquesta és la que no sé, perquè, clar, Florentino, com a mínim saps què hi ha.
1: Sí.
10: L'altre no saps si és un meló per obrir o no.
1: Clar.
10: És a dir, penses en Ramon Calderón, en el que va vendre els dos mandats de Florentino, i dius, ah, doncs escolta'm, si, com diu Florentino, són los hijos d'aquellos, doncs som-hi. Però, clar, penso, si el 2003 li haguessis dit a qualsevol soci del Madrid, va ganar el abogado este que en las encuestas sí. Sale que no lo va a votar ni la mitad de gente. Haguessin signat que guanyés la porta, i mira com ha anat, no?, amb la porta sí. President. Per tant...
1: En tot cas, avui faràs una mica de bullilolla, tenint en compte que... Ah, amb el qui signa. Clar, que diumenge tenim les eleccions.
10: Clar, diumenge hi ha eleccions al Madrid. Ja, és a dir,
1: qui signa va per aquí, m'agrada.
10: Estem en un nivell de campanya ja, que si un fitxa què, l'altre 150 milions per l'altre, que això és material de qui signa.
1: Val.
10: És material de qui signa. És a dir, qualsevol última hora, com sempre, el bloc informatiu, que a més juga a Espanya femenina, que té partit decisiu per sí. La classificació pel Mundial contra Anglaterra, contra la vigent campiona d'Europa, aquesta rivalitat eterna. Espanya li va guanyar la final del Mundial, és a dir, és un partidàs a les 9, hi ha el Sabadell que ha de fer el miracle, com aquell qui diu, per seguir aspirant a pujar a segona divisió, també juga aquesta nit, la penya ha de guanyar per seguir viva els play-offs de la CB, és a dir, estem en aquell tram de temporada que hem d'estar molt pendents de la competició, sobretot partits que tenim en directe i el que ve el cap de setmana, però el qui signa estarem pendents de les eleccions del Madrid.
1: Molt bé, el bloquet i jugues ha estat avui a Tarragona?
10: Sí, perquè
1: amb el Tour
10: surt
1: de França,
10: allà,
1: no?
10: A segona etapa, sí, sí, per tant també recuperarem, home, un dels millors moments del programa i què significa el ciclisme i el pas del Tour per...
1: Que passarà terra, per Tarragona, que és important,
10: Tarragona.
1: Exacte.
10: La segona etapa surt d'allà, sí, sí.
1: Teje, gràcies. T'esperem a quarts de nou. Deixem fer feina. Ja ho tens, no? Ja ho tens tot.
10: Aquestes hores.
1: Després de tot, ja estàs.
10: Després de tot el dia entregat.
1: Clar, i a més és divendres. És difícil, eh, els divendres.
10: El millor dia de la setmana.
1: El millor dia de la setmana, val. Fins ara, doncs.
10: Fins ara.
1: Carbó, com estàs?
11: Jo sec. Vosaltres, què tal?
2: Ara sé que és Carbó. Ahir...
1: Ara, si no et pots imaginar les hores que he trigat... a recuperar els peus. Jo crec que aquesta matinada s'han començat a escalfar, li deia aquest matí a la Marina Fernández de l'equip Catalunya, perquè realment ens vam calar, feia molta humitat, feia molt vent, com tu vas dir, i a més plovia en diagonal, esbiaixadament, és a dir, que era impossible protegir-te de l'aigua.
11: Quina descripció més bona has fet.
1: Però sí, ho vas clavar, ho vas dir.
11: Els models, això sempre s'ha de dir. Sí. Nosaltres, quan fem pronòstics, utilitzem unes eines, darrere hi ha molta gent treballant, i sí, és una mica el que comentàvem, no?, que en determinats esdeveniments d'aquests doncs, s'utilitza la meteorologia per la seva precisió, per això, per avançar-se per ells. Mira, de fet, al final tampoc va ser tan violenta la tempesta com podria, o en algun moment no semblava que podria ser, però sí, molta aigua, i s'ha acabat això ja. Bé, demà al matí pot ploure una miqueta.
1: A primavera marques. No, per aclarir-ho. Avui podrem veure The Cure tranquil·lament.
11: Sí, i a més tampoc farà massa fresca. Uns 20 graus, quan un està molta estona, millor que porti una jaqueta, tot i que un es mou, millor portar una jaqueta. I tan sols demà al matí esperem una mica de pluja, quatre gotes, sobretot a les comarques de Tarragona. Però en realitat anem a un cap de setmana que tornarà el temps d'estiu, sobretot durant les tardes. Però abans d'això, recordes que fa uns dies deien que vindria de nou molta calor i que tot apuntava que juliol, doncs...
1: Sí.
11: O juny, perdó. Doncs hi ha hagut un canvi bastant significatiu.
1: Cap a bé o cap a malament?
11: Cap a bé, en el sentit que no es veuen grans calorades. Ha canviat completament aquesta situació. Sí que la situació d'avui no es repetirà els pròxims dies, però tampoc tornarem a temperatures semblants a les que havien tingut, per exemple, a finals de maig. La idea és que gran part del cap de setmana farà molt de sol. Demà al matí encara amb núvols, com dèiem, a la meitat sud de Catalunya, alguna roina, poca cosa. Durant la tarda sí que hi haurà alguns xàfecs, però res a veure amb les tempestes d'ahir. El Pirineu, Prepirineu i comarques de Barcelona a l'interior, sobretot a prop de punts de muntanya. Però, en general, demà, sobretot durant la tarda, molt de sol, temperatures més altes que avui, ja ens situarem al voltant dels 25 graus a gran part de Catalunya. Diumenge, doncs, més del mateix. Una mica de fresca o fred a l'interior al matí, però a la tarda també una calor, però podríem catalogar-la, després del que hem passat les darreres setmanes, d'una calor més que suportable.
1: Temps primaveral, en el fons, no?, també...
11: Home, això depèn de com estem habituats.
1: Sí,
11: Sí, canviant en el sentit... sí, que la primavera és molt canviant, però les temperatures, clar, quan parteixes de valors molt alts, per molt que baixin, encara estem per sobre de la mitjana, i aquesta ja és el quotidià. Podríem dir que estarem en temperatures pròpies per les dates, que ja fa això, és a dir, quan fa sol pot fer calor, però les nits encara refresca.
1: Carbó, descansa molt.
11: Igualment, fins dilluns.
1: Bon cap de setmana, fins dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara són 7:45 d'aquest divendres 5 de juny. Nosaltres fem una pausa molt petita i escoltem les connexions i ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massim.
0: El balcó.
12: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
13: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en Aceites Josur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
14: En Alcampo sales ganando.
15: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
16: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
17: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
18: Chuleguado estaría bien. Gracias.
19: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
17: ¿Chuleguado, señor?
20: Volkswagen.
21: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
22: En Alcampo sales ganando.
23: Activa tu mente este verano con los 300 crucigramas de El País que han hecho historia. Por primera vez los crucigramas más emblemáticos del país, recopilados en un solo libro. Peco, Mambrino, Tarcus, Clavileño, Natalie Sanoja y Elro. Consíguelo desde este domingo por solo 9,95 euros en tu kiosco o en Colecciones El País.
3: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
5: Cada vespre de 7 a 9... a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7:36, jo sé que ara hi ha algú que té una mica de ràbia i diu... Riu, Salvador Bassip, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Sí, jo estic, m'agradaria estar veient els de Cure al Primavera.
0: No pot ser, no? No pots agafar un vol corrents.
1: No. Bueno, som uns quants fans, no, de Cure, perquè sé aquí al balcó.
0: Sí, sí. Què dius, Claudio? Claudio Matas, com estàs? Espera.
2: No, ara sí. Hola, què tal? No, que el Salvador està a Catalunya, eh?
1: Ah. Sí, a Catalunya, sí. Però estic lluny de... Estic una mica lluny de vosaltres.
0: Què dius? Jo em pensava que estaves a Leicester.
1: No tan lluny. Lluny, però no tant com habitualment.
0: Ah, Jordi Mir, tu aniries a The Cure?
3: Jo li donaria l'entrada a Salvador.
1: Gràcies.
0: Oh. Ahir ens vam escriure en Massip i jo. I jo estava totalment xupa. I no et vas perdre tant, perquè ja vas veure el que va passar. O sigui que no et preocupis. Sí.
1: Bueno, mira, almenys avui que no plogui es pugui gaudir bé.
0: Sí. En Carbó ens ha dit que avui estem salvats. Home, ja està bé, perquè la gent que ahir no es va perdre tots els caps de cartell, avui espero que no passi res. Anem a les connexions. Vinga, Mir, avui parteixen d'una dona que malauradament ha mort molt jove, que l'admiraven molt. Uh-huh. Tu l'havies citat alguna vegada. Hem parlat dels seus còmics, a vegades, que són fonamentals per entendre el seu país, l'Iran, on va créixer, i on va haver de batallar pels drets de les dones. El vel, sobretot. L'hem utilitzat moltes vegades per parlar del vel.
3: És la Marjan Satrapi, que hem sabut, ahir vam saber que havia mort, i a mi particularment em va fer molta pena.
0: És molt
3: una
0: jove,
3: persona
0: més.
3: Que no coneixes personalment, però que d'alguna manera t'ha acompanyat. I quan comencem a tenir una edat, hi ha gent que ens acompanya durant molt temps, o que l'has conegut, no? I ella, doncs, no té una extensa obra, en el sentit de que no té grans obres, però té una gran obra, que és Persepolis, en còmic, i després passa al cinema. I després ella va haver de marxar, com tu deies, de l'Iran, i sempre s'ha convertit en una figura que ha intentat dir les coses molt clares, no? I dintre de les seves possibilitats ser combativa per denunciar el que estava passant allà, per una banda, i també la falta de resposta dels països occidentals, que podien tenir un discurs potser molt crític, però que després de les seves pràctiques no eren coherents, fins a l'extrem que el seu país d'acollida, que és França, li va donar la Legió d'Honor, que és la distinció més alta que es dona en aquell país, i ella la va refusar. Mm. I la va refusar, diguem així, no perquè tingués res en contra de França, que el país i la societat s'estimava molt, però sí en contra de
0: l'hipocresia
3: del seu primer ministre i d'uns governs que ell entenia que eren profundament hipòcrites. Té una frase que recull en el comunicat que va fer, diu, bueno, no tenen cap problema en ajudar a sortir del país a les persones que formen part de l'oligarquia, que després es poden passejar tranquil·lament per Europa i per França, i en canvi la gent que està allà intentant enfrontar-se a la dictadura i a la repressió, doncs està totalment abandonada.
0: No? Ara citaves Persepolis, jo crec que és fonamental, és que ara si no el teniu o no l'heu llegit, és el moment. Es pot veure també en moviment, a Filmin, a Movistar i Flixolet. Hem triat un fragment que aquests dies està corrent, bueno, aquestes últimes hores, perquè molt recentment està corrent per les xarxes.
4: No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí?
5: Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etc. Como estudiante de arte, me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta...
0: Això està dins d'una aula de la Universitat de Teheran i realment es veu els seus companys repentingats, les cames obertes, vestits a la moda, i elles totes uniformes amb el vel.
3: Perquè la societat iraní que ella ha viscut i en les seves diferents fases és una societat que és opressiva contra diferents sectors de la població, però particularment contra les dones, no? I per això ella acaba fugint del país, i és una de les coses que explica des d'una vivència molt personal a Persèpolis. I després, fa pocs anys, el 2022, i segurament la gent que ens escolta potser recordarà, el que s'anomena allà la policia de la moral va matar a una dona, la Mahsa Amini, perquè, entre cometes, no portava ben posat el vel. Sí. Això es va viure dintre d'altres episodis de repressió que han existit a l'Iran, altres assassinats.
0: Moltes dones es van atrevir aleshores a treure's el vel.
3: I va ser un dels altres episodis de gran mobilització, i ella des de França, amb gent de l'Iran i de diferents llocs, va impulsar la publicació d'una obra que la tenim traduïda al català, que es diu Dona, Vida, Llibertat, que era uns lemes de la mobilització d'aquell moment, que a mi sembla una obra fonamental, no només de la seva biografia, no és una obra només seva, és una obra coral, però és una obra fonamental per entendre la història de l'Iran i la situació de l'Iran avui. Com sempre en la seva obra, a partir de còmic i a partir també de text, d'una manera molt planera ens ajuda a entendre moltes de les coses que han passat i passen.
0: Per encarrilar-te cap a la connexió, has triat un fragment del seu discurs quan va rebre el princesa d'Astúries, la Marjane Satrapi.
6: Pendant très longtemps, j'ai cru que la clé pour que chaque être humain puisse vivre dignement, qu'il ne subisse jamais de brutalité ni d'humiliation.
0: Ella diu que molt temps ha cregut que la clau per qualsevol ser humà, que perquè pugui viure amb dignitat, perquè no pateixi la brutalitat o humiliació pel seu sexe, ètnia o color, és l'educació, no? També diu, però no tenia Goebbels un doctorat en filosofia, el doctor Mengele no havia fet el jurament hipocràtic, i hi ha un moment que diu, estem equivocats quan definim educació? Potser abans d'educar els nostres fills perquè tinguin èxit econòmic i social, hauríem d'ensenyar-los que el veritable èxit radica, davant de tot, en l'humanisme.
3: Clar, és un discurs molt curt, són 4 minuts d'aquests discursos que fan diferents persones que han estat, distingides amb aquest guardó. I ella el centra molt en l'educació i també des d'una enorme sinceritat, i també reconeixent algunes de les seves febleses, el podeu trobar a la xarxa si voleu, posa en el focus de la seva intervenció a l'educació. I fa una pregunta que a mi em semblava molt pertinent en uns dies com els que estem, que té a veure amb la importància de l'educació, però particularment en preguntar-nos si ens hem equivocat o si ens equivoquem a vegades en com pensem l'educació. Perquè quan ara estem parlant molt de les mobilitzacions
0: de la negativa
3: del sector educatiu o d'una part important del sector educatiu, de les discussions que hi ha sobre què és el que està en joc, tinc a vegades la impressió que no estem captant què és el que estan reclamant al professorat.
0: Què estan reclamant?
3: I a mi m'ha semblat especialment il·lustratiu que quan vam saber els resultats de les votacions que havien impulsat 3 dels sindicats, en el que el sindicat majoritari més aviat estava a favor del pacte, perquè havia arribat a un pacte amb el govern, la major part del professorat que va votar, estem parlant de milers de persones, va dir que no. No?
0: Per tant, què ens hem perdut?
3: I la major part del professorat mobilitzat ha votat en contra del que li deien els sindicats i en contra del que li deien el govern. No? Quan suposadament aquest pacte havia de servir per millorar les seves condicions econòmiques i a encarrilar els conflictes que havia hagut, i fins i tot el sindicat, que havia sigut més combatiu en aquest aspecte, en termes de gent que li dona suport i d'enfrontament amb Comissions Obreres i l'OGT, havia com arribat a un acord, la major part de la gent mobilitària diu, és que no és això. del que estem parlant.
0: I què és?
3: I llavors la qüestió és de què estem parlant quan parlem de l'educació. Estem parlant d'això que l'Emergència Satrapia en el discurs diu que és l'empatia, no? Diem, hem de poder educar-nos per ser persones empàtiques. Nosaltres no podem educar-nos per ser persones empàtiques si les condicions dels processos educatius són a vegades les que són, no? Diem, i això ho hem escoltat molt durant aquests dies per part del professorat que ens explica les condicions en les que, ha de treballar, no? Si les condicions de treball són aquestes, nosaltres podem fer el que hauríem d'esperar que generés l'educació. S'ha posat molt l'accent, per exemple, en la qüestió de la inclusivitat, no? Com podem acollir gent que arriba d'altres països, que no parla de la nostra llengua, gent que és de la nostra societat, però que té diversitat de realitats que fa que necessitin un acompanyament superior al que tenen. I això, tinc la impressió que no va d'augmentar uns euros al mes o de posar alguna persona més, sinó que ens porta a poder fer un replantejament una mica més ampli.
0: Qui està mancat d'empatia? La societat i el govern?
3: No, no crec que sigui el govern. Jo crec que hi ha una altra persona que ha mort aquesta setmana, que és Edgar Morin, un sociòleg. Aquest senyor va morir amb més de 100 anys. El Salvador també el podria estudiar, pot contactar amb la seva família per veure quins eren els seus hàbits, però ha sigut una persona de llarga vida. I l'Edgar Morin, quan estudiava, va estudiar el maig del 68, va dir, el que està passant aquí no és una revolta pel poder. I llavors ell va utilitzar en francès la paraula breix, que seria com la bretxa, l'escletxa, l'esquerda. La societat s'està trencant. Yeah. No? I quan s'està trencant la societat, apareixeran noves formes de relacionar-nos, noves idees que fins ara no eren normals i que podran obrir-se. A partir d'allò, el feminisme va tenir una penetració, la diversitat va començar a tenir una major presència. Jo crec que el que està passant amb la població, diguem-ho així, educativa mobilitzada, és que s'està produint aquesta esquerda. Mentre per un costat estem parlant de diners, ells estan parlant de com eduquem. I té a veure amb els diners, però no només té a veure amb els diners.
0: Però i com s'arregla això, Mir? Perquè l'altre ja estem veient, no hi ha manera.
3: Doncs jo, la meva proposta en aquesta, com en altres crisis, és que hem de canviar les prioritats.
0: Que et faci aquesta pregunta, és un divendres.
3: Hem de canviar les prioritats.
0: Hem de canviar les prioritats.
3: Hem de canviar les prioritats. I la setmana que ve pot ser una bona setmana per parlar-ne, no? Vull dir, nosaltres estem parlant ara de... La setmana que ve serà la setmana del Papa, serà la setmana de l'ESPAU, serà la setmana de les vagues, segurament un altre cop de l'educació, després tenim el Tour de França, tenim el turisme...
0: M'estàs estressant, no vull que arribi dilluns,
3: I la qüestió és, bueno, quines han de ser les prioritats en una societat? La maximització dels beneficis, intentar fer més amb menys, o posar els esforços per tal de que la gent que ho necessita tingui cobertes les necessitats que necessita i això pugui generar l'empatia que ha de cohesionar una societat.
0: La mostra més gran d'empatia seria prioritzar-ho com a el tema més principal.
3: El que passa és que, com que tenim els pressupostos que tenim i tothom es guien per uns pressupostos, però és... D'alguna manera, la revolta del professorat ve a dir alguna cosa així com aquest pressupost potser l'hauríem de trencar i començar de nou.
0: Li volia preguntar, en Massip, tota aquesta... clar, tu estàs a Catalunya, però vius a Leicester, el teu fill s'ha educat allà, a Regne Unit... Hi ha també mobilitzacions tan brutals com aquí i allà?
1: No, he de dir que hem vist aquestes setmanes aquí a Catalunya ha sigut, i a València, això ha sigut divers, més del que s'ha vist al Regne Unit. Però sí que hi ha una sensació bastant global de canvi de cicle, de que hi ha un problema molt gros que no sabem com solucionar. Una mica la pregunta que li feies al Jordi, no? I això com s'arregla?
0: Sí.
1: Estàvem fent incidència aquí en els problemes obvis de socials, econòmics, de recursos, de diferències que hi ha a la població, però em sembla que, a més, això s'emmarca dins d'un canvi de paradigma generacional que no estem entenent molt bé, no? Jo visc l'educació a la part final, diguéssim, a la part de la universitat, i ens arriben els estudiants molt poc preparats, no perquè siguin ells pitjors, no tenim pitjors estudiants, no els estem ensenyant bé. O sigui, tenim, les noves generacions aprenen de manera diferent a les nostres i no hem trobat la manera, hem de canviar el sistema enmig de tota aquesta crisi que estem parlant per intentar educar les poblacions que pugen de la manera que ells necessiten.
0: Però està afegint un altre...
1: Un problema més.
0: No, la cara seriosa d'en Mirc, tu també et dediques a la part universitària, a la part del final.
3: Sí, i a més estic molt d'acord...
0: I això també que diuen Massip.
3: Estic molt d'acord amb una de les qüestions que plantejava el Salvador, que a vegades jo crec que no està tan present, que a vegades hi ha certs discursos crítics respecte de com són els joves, i els joves que tenim no són més tontos ni més imbècils. Jo crec que tot el contrari.
1: Sí, sí.
3: O sigui, són gent superespavilada, jo penso... Tu, a la seva edat, series capaç de fer això que estan fent? I no ho tinc gens clar, jo diria que no. Una altra cosa és les condicions en les que estem, no? Llavors, aquí la qüestió acaba sent això. Què és el que hem de prioritzar? I com a societat ens ho hem de plantejar. Jo crec que les revoltes del professorat és una bona senyal per pensar-hi.
0: Fetes les connexions amb aquestes revoltes amb la Marjan Satrapi, que ha estat fantàstic que la recordéssim. Massip, anem a la ciència. Avui... Comences per un possible tractament per prevenir l'èbola en persones que han estat exposades. Té molta importància, no?, perquè aquest brot continua actiu a regions de països africanes.
2: A tres països d'Àfrica tenen regions afectades per aquest brot.
0: Amb més de 1.000 afectats. És a dir, de què va aquest tractament?
1: És el pitjor brot que hem vist mai d'èbola. Segurament serà, quan acabi el brot, els números seran bastant horrorosos de la quantitat d'afectats i de morts. I enmig de tot aquest drama s'ha decidit provar una píndola, un antiviral que es diu Obdeldesivir. Avui sortiran uns quants noms complicats, ja us aviso, perquè me'ls he d'anar llegint perquè són complicats. I això és un fàrmac que protegeix amb micos fins al 100% de les infeccions per èbola, amb micos. Ara, clar, no s'ha provat mai amb humans, i això és un cas molt especial. Tenim un brot actiu molt bèstia i s'ha decidit anem a provar-ho, anem a veure què passa i a veure si aconseguim frenar una mica aquesta cadena de transmissió.
2: I com es pren aquest medicament? És una dosi i ja estàs? Com funciona?
1: Sí, és una dosi i és oral. I això hauria d'afavorir doncs, que es pogués transmetre o aplicar d'una forma fàcil sobre el terreny.
0: Però aquí va la pregunta, és a dir, amb la Covid vam amb temps 3-2-1 rècord, vam tenir les vacunes. Això hauria d'anar rapidíssim.
1: Tant de bo. La Covid era un problema que ens afectava tots, sobretot ens afectava els rics.
0: Per això estem parlant de l'Àfrica.
1: I aquesta parlant de l'Àfrica. Però, de totes maneres, sí que és un cas prou important, com per una farmacèutica important com Gilead s'hagi decidit a invertir diners en això. Crec que això és positiu. Evidentment, és un mercat molt diferent al mercat que teníem amb la Covid, no? I llavors, la velocitat amb la qual això es posarà en marxa o es pot arribar a escampar serà més lenta. Però és molt positiu que s'hagi decidit, si més no, primera, que hi hagi un fàrmac que funcioni, primera vegada que hi ha un fàrmac que sembla que pot aturar aquesta transmissió, i segona, que s'hagi decidit provar-ho sobre el terreny.
0: Aquesta és una notícia positiva. L'altra té a veure amb el virus de la sida.
2: Sí, perquè la setmana passada teníem la notícia de que s'ha desenvolupat un tractament que podria curar el VIH entrenant cèl·lules immunes.
1: Sí, això és fantàstic. Això és d'aquestes coses fabuloses que fan els científics. Aquest és un sistema, ja potser hem sentit parlar d'aquestes cèl·lules que es diuen CAR-T, funcionen molt bé per la leucèmia. És bàsicament aquesta idea, com deia el Claudio, agafes unes cèl·lules immunes teves i les entrenes per anar a matar el que sigui que hagin d'anar a matar. Normalment eren cèl·lules canceroses, ara han fet una mica el gir i han utilitzat aquest sistema per intentar matar les cèl·lules en les quals el virus de la sida s'amaga. Sabeu que el virus de la sida infecta i després es queda amagat. Sí. Durant molt de temps en les cèl·lules immunes i pot tornar a sortir, acaba tornant a sortir i durant doncs, la sida. Doncs aquestes cèl·lules tunejades, diguéssim, aconsegueixen localitzar aquestes cèl·lules infectades, eliminar-les i, a més, tenen una modificació que fa que elles no es puguin infectar per aquest virus. Per tant, poden matar les cèl·lules infectades sense rebre el virus elles.
2: Sí, fan una mena de contraespionatge.
1: Sí, s'amaguen, estan camuflades i saben amagar-se del virus i a la vegada, doncs, selectivament anar eliminant aquestes cèl·lules. Això s'ha provat en 3 persones.
0: En 3? Només en 3?
1: Perquè és molt car i molt complicat. Pensa que has d'agafar, treure la sang de les persones, portar-la al laboratori, aïllar les cèl·lules, modificar-les, tornar-les a injectar.
0: Clar, les meves disculpes, que 3, sempre dius estudis no. Però clar, entenc.
2: Sí,
0: entenc,
2: no. La cèl·lula de cada persona.
1: Clar.
2: No, o sigui, poden ser cèl·lules genèriques, per dir-ho
1: no.
2: així.
1: No, en aquest cas es podria provar més endavant, potser com a versió més ràpida, no? Però la que funciona, sembla que funciona bé, és amb les teves pròpies cèl·lules entrenar-les. Clar, això implica que no serà un tractament que es podrà donar a tothom de manera generalitzada, perquè serà car i complicat i difícil. Però...
0: I quan? Quan es podria? Que és, no sé si caldran anys de feina encara.
1: Quedaran anys de feina, sí, perquè en aquests moments, és, com dèiem, és un estudi clínic molt petit, amb tres persones, de les tres, dues han seguit en remissió sense més fàrmacs durant un temps llarg, se'ls està seguint encara, pot ser encara que torni, però amb una sola dosi d'aquestes cèl·lules tunejades sembla que ha sigut suficient, doncs, per tenir el virus callat o per-lo desaparèixer del tot. Però,
2: Salvador, llegint sobre aquest estudi, em crida l'atenció que explicaves que és el mateix sistema que s'utilitza per lluitar contra la leucèmia, i em pregunto què tenen en comú les cèl·lules de infectades de VIH i la sang afectada per un càncer.
1: Bona pregunta, i res, no tenen res en comú. La gràcia és que un cop s'ha descrit aquest sistema de les cèl·lules tunejades, les cèl·lules CAR-T, només has de trobar alguna cosa que els hi permeti descobrir quina és la diana que han d'atacar. O sigui, si la seva diana és una cèl·lula cancerosa, la seva diana és una cèl·lula infectada, o el que estem fent en alguns laboratoris, la seva diana és una cèl·lula vella, per exemple, podria ser un sistema per millorar l'envelliment, doncs només has de canviar una molècula... Quasi res, no? Gairebé res. És més fàcil dir-ho que fer-ho, evidentment. Però al principi és el mateix. O sigui, tu tens ara, en aquests moments, hem inventat un sistema que permet, de forma molt específica, anar a destruir dianes dins del cos. Ara només has de saber quina diana has de dir-li que destrueixi.
0: Màxim, no marxis. Mir, tampoc. Parem dos minuts, perquè ja, avui estem com una mica d'enhorabona. Tenim una tercera notícia, que també és una bona... No? Una bona notícia, amb un nom raro. Ho has anunciat?
2: La mala notícia és el nom del medicament.
0: Daraxonrasib. Bueno, ara ens hi posem. Dos minuts, ara tornem.
1: Fins ara.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Girona. Cadena SER.
8: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
9: La Puerta de Alcalá.
8: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure. Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat dins la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
10: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
11: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
12: No hi havia Martín Pérez encara, no?
13: No, per sort. Bueno, teníem a Ruiz Mateos, eh?
12: Sí, sí, sí. Tu el contracte te'l va fer Ruiz Mateos?
13: Sí.
12: I vaig aparèixer després amb doña Teresa. Però com era, Teresa Rivero?
13: Ja t'has casado, me deies. Ja t'has casado. Si no, si fos el mío, no entraràs en casa.
12: Te deia això, sí, Teresa Rivero, perquè no l'havies casat?
13: Perquè tenia una filla i no estava casat, sí, sí.
12: Ah, sí? Però això no li entrava el cap?
13: Era meravellosa, de veritat, eh? Jo me recordo un dia a l'estació d'Ave de Córdoba, que em sembla que vam... Jo diria que vam guanyar, però no recordo exactament. Nosaltres no anàvem massa bé. I et ve a la consulta i se diu: a partir d'ara ja vamos para arriba en picao.
7: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
14: Más Renfe es el mejor programa de puntos. Dos puntos. Puedes pasar tus puntos a euros. Punto y seguido. Y cuanto más viajas, más puntos acumulas. Punto y aparte.
15: Más Renfe, más viajes, más puntos.
14: Punto.
9: Aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
15: Llévate las mejores ofertas para vivir el partido. Televisores, portátiles, móviles...
9: O un frigorífico, la lavadora, el horno...
15: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
9: Hasta el domingo 7 de junio, también en web y app del Corte Inglés.
15: Consulta modelos y marcas participantes.
16: Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11... Y me estoy quedando helada.
17: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
18: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Cada vespre de 7 a 9, a la cadena SER... Al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8:01, estem aquí amb Connexions i Ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Salvador, dèiem que una de les altres notícies de la setmana és aquest nou fàrmac, i li passo el marrón al Claudio perquè digui el nom.
1: El daraxonrasib, que dobla l'esperança de vida als malalts de càncer de pàncreas. Salvador, quant temps pot guanyar una persona amb aquest tractament, aquest experiment que s'ha fet, que s'ha aconseguit? Quant temps més han aconseguit?
2: A veure, crec que és important que ho posem una mica en perspectiva perquè és una notícia que s'ha parlat bastant als mitjans aquesta setmana, sí. I el daraxonrasib té les seves coses. He vist que he practicat el nom durant la pausa per poder-lo dir tot d'una tirada. Perquè és un fàrmac que per primera vegada és el primer que aconsegueix doblar l'esperança de vida dels malalts de càncer de pàncreas.
0: Que ho hem de dir, que és molt poca, sempre,
2: és
0: no?
2: És molt poc. Va, o sigui, ara aquí és la lletra petita, no? O sigui, doblar no vol dir ni molt menys que estiguem aquí parlant d'una gran millora. Estem parlant, doncs, que la mitjana de l'esperança de vida d'una persona amb càncer de pàncreas pot ser 6 mesos. Amb aquesta teràpia nova aconsegueix viure, doncs, el doble, 12 mesos. És realment... Sobretot jo crec que el que demostra és que hi ha una via nova per la qual es pot intentar atacar aquest càncer, que encara abans no ho teníem.
0: Clar, això t'anava a dir, no? que segurament lo important és que a les substàncies que porti aquest medicament, més ben treballades, potser aconseguiria frenar-lo, cronificar-lo.
2: Això és important perquè és un fàrmac contra una proteïna que està mutada en aquest càncer, que es diu RAS, que sempre s'havia considerat que era impossible de bloquejar, que no es podien dissenyar fàrmacs contra aquesta proteïna. I això demostra que sí, que sembla que funciona. I és, el que deies, potser una porta oberta ara a provar noves coses, per exemple, combinacions. Tots els tractaments de càncer que veiem darrerament que tenen èxit important són combinacions. No són fàrmacs sols, sinó són 2-3 fàrmacs que junts doncs tallen les diferents vies per les quals el càncer s'alimenta, diguéssim, no? Aquesta podria ser, doncs, dona una eina nova per aconseguir, doncs, a través d'aquesta proteïna nova, el RAS, aquesta proteïna que no s'havia aconseguit bloquejar abans, doncs per veure, doncs, que sí, que hi ha un efecte, que tot i que és nominalment petit, perquè només són 6 mesos, si ho mires, és el doble del que estan vivint fins ara, per tant, és una millora molt important.
1: Clar, el que crida l'atenció de l'experiment, de la prova que han fet amb aquest medicament, és que s'ha fet en 500 malalts, i no és medicament ni res, sinó és uns la meitat medicament i l'altra meitat, 250, quimio.
2: Efectivament.
1: O sigui, la gent que està fent el tractament de quimio amb aquest càncer de pàncreas, que ja té metàstasis i tal, feien 6 mesos més i els només del medicament feien això
0: el doble.
1: Un any.
2: Exacte. Llavors, això crec que és important, aquest punt que està dient el Claudio, perquè estem dient que no estem comparant amb no donar res, estem comparant amb quimioteràpia. Per tant, si donéssim la quimioteràpia més el daraxonrasib, vaja, ara se m'havia anat ja el nom, el daraxonrasib més la quimioteràpia, si les donem junts, potser podrem anar més enllà, no? I a més, això, com deia, són càncers avançats. Si aconseguim anar aquest tractament de la mà d'un diagnòstic més precoç, que aquesta és la part sempre complicada del càncer de pàncreas, doncs potser sí que aconseguirem finalment tombar el pronòstic d'aquest càncer, que és el pitjor en aquests moments, el que tenim menys eines per tractar.
0: Tres bones notícies per acabar aquesta secció. Massip, Mir, que passeu un bon cap de setmana. El teniu bé? Us ve de gust aquest cap de setmana?
3: Sempre.
0: És que mai us ho pregunto, això. Va, un altre dia es pregunto... Clar, tu estàs a Catalunya, tu te'n vas a Blanes.
2: Sí, però poc. No, me'n vaig de demà, torno a estar a Anglaterra. Jo estic en ple viatge d'aquí cap allà, estic de trànsit, diguéssim.
0: Bueno, descansa molt. Tu també, descansa, Mir.
3: Igualment.
0: Una abraçada.
3: Bon cap de setmana.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana.

0: 8 i 7, sona la sintonia més ballable del balcó i aquí estan el Sotero, Malcolm, Miki, com esteu?
1: Cansats.
0: L'heu assajat. Això ara estava ara. Direm, no farem, no li direm a l'Anna. Bé, bé, no.
1: No, normalment diem superbé.
2: Superbé, sempre som superbé.
0: Clar, és que, Miki, tu has passat fred, d'on vens?
1: Jo ahir tenia una conferència, havia de fer una conferència a Donosti i vaig anar, fet un primaveres mediterrani.
0: I clar.
1: Però recordes quan el marquès de Leguineche deia el Mediterrani és de pobres per anar a la platgeta? Bueno, la qüestió és que vaig anar vestit de Barna i
2: feia fred.
1: Hòstia, 14 graus, pluja... Vaig estar tot el dia a l'hotel.
0: I no portava
1: vaig sortir
0: raqueta,
1: per dinar i sopar,
0: res.
1: Molt bé. Sí? Però clar, i avui a les 6 del matí he agafat un vol per tornar i arribar a temps a una de les festes d'aniversari infantils que
2: teníeu. Això és un tema, eh?
0: Entrem-hi ja, no?
2: Sí.
0: O sigui, a tots ens ha entusiasmat el tema perquè...
2: Vull dir, primer la diferència. Quan nosaltres érem petits, jo no sé vosaltres, a mi em feien 4 entrepans, venien això que es deien medias noches, venien 4 nens a casa, o

0: venien, això que es deien medias noches, venien quatre nens a casa, o quatre, o set, el que siguin, tu jugaves allà i després venien els pares i marxaves. Sí. Això era una festa infantil a la meva època. Hi havia els famosos ganchitos, que ja se sap que són tòxics.
1: Els triangles de nocilla.
2: Jo això ho mantinc, com una cosa retro, quasi.
1: Paté, de paté, dic la marca, és igual, paté la piara.
0: Paté la piara, això funcionava molt bé, després els pares tardaven una mica. No calia...
1: Tanc, perdona, hi havia tanc.
0: Home, jo encara el busco i el compro, el tanc.
1: Perquè, dius, no, sí, perquè, ja,
0: no, existeix, és totalment químic, però és una cosa tan nostàlgica. Jo agafo el tanc i torno a la infantesa.
1: Si trobo, ens en portem.
0: Jo trobo, al costat de casa meva el venen i compro sempre. Ja el portaré. Ja podem posar en aquestes ampolles de...
1: que nosaltres la portem sempre. Bueno, el posarem a la nostra ampolla de vida, que som sostenibles. La cadena serà, home.
0: Només faltaria. Però la cosa és que... Ja quan jo vaig ser pare vaig veure que les coses havien canviat. Per començar, he de dir que la primera festa que vaig anar em vaig quedar una mica impressionat perquè era un pare així una mica, diguem-ne, més ric que jo.
1: Sí.
0: I tenia food trucks. I això em va impressionar molt.
2: Food trucks, eh?
0: Food trucks, sí, sí. I això era, no, i tenia un
2: castell inflable. La primera conclusió és que la festa no era a casa.
0: No, no,
2: perquè una food truck al pis...
0: No, hi havia un castell inflable.
3: Estàs fent servir plural. Havia uns quants...
0: Havia un de xutxes i un altre com de mini hamburgueses i un castell inflable.
2: Però,
0: I
2: vaig, no, no, però pensar... food trucks tamaño 1-1. O sigui, food trucks de debò. Que arrencaven.
4: Amb
2: marxes.
0: No. Bueno, si hi havia algú servint allà, si una persona que... Sí, jo vaig pensar, bueno... la gent que té calés, fa aquestes coses. Però després et toca a tu, i què fas? I ja comencen a dir, no, ara, ja els xiquipars aquests, jogues un lloc especial, i jo pensava, bueno, jogues un lloc i t'ho fan tot. No, tu jogues un espai que et costa una pasta,
1: sí.
0: I després tu fas el menjar, tu compres la beguda pels nens i pels pares, perquè si no hi ha birra, clar, els pares els volen suïcidar, òbviament. I després tu has de netejar tot. Vull dir que pagues una pasta... pateixes, gastes molts calés i dius, però això...
1: Perquè els nens vegin que col·laborem...
2: Sí, jo fins abans de les festes infantils pensava que com la gran cosa especulativa amb el sol a Barcelona eren els pàrquings. Saps? Perquè un metro quadrat val 30.000 pavos.
1: Sí.
2: Ara sé que són els locals d'aniversari. Abans era més... És que hi havia coses com tan... que sonen tan distòpiques ara com, bueno, Happy Birthday i McDonald's. O sigui,
0: exacte.
2: No? Ronald. Saps? Venia el Ronald... Tu te n'ocupes.
1: Que et poso la corona.
2: La corona era, feia una gràcia...
0: Sí, t'agradava. I a més, això... tot, vull dir que estava bé no menjar-se de tant en tant. Però ara també hi ha una versió low cost que es fa quan són una mica més petits, que és el parc.
2: D'aquí vinc.
0: La invasió d'una part del parc...
3: De l'espai públic.
0: De l'espai públic, sí, compartit, sí. I allà fas una mena de festa, que de fet el que fas és unes taules i quatre coses i unes begudes, també pels pares.
1: Que això quan passa l'estiu és tremendo de la calor.
0: I els nens...
1: Tots els pastissos es van dissolent sobre els...
2: Jocs d'aigua, llavors, no tal. Jo vinc d'aquí. O sigui, és que...
1: D'un parc proper d'aquí o minuts, de Barcelona?
2: Fa 10 minuts. I, de fet, portava una rinyonera avui... per no oblidar-me de coses, i porto una capibara amb una mena de pajarita al cap, que no, l'acabo de veure ara, no era conscient.
0: La meva filla...
2: No era conscient que anava pel món amb un peluig d'una capibara.
1: Qui te l'ha posat?
2: No ho sé, però l'acabo de veure ara. O sigui, no...
0: T'he de dir que
2: la
0: meva filla em mataria per aquesta capibara.
1: Una capibara amb...
2: amb una mena de llacet, lila, violeta.
1: Amb un llacet al cap i te l'han penjat perquè no
2: en algun moment me l'havien...
1: I has anat pel carrer amb la capibara penjant.
2: Home, sí,
0: molt orgullós.
2: Amb les ulleres de sol. Fem mal malote, amb la capibara.
1: Look modern.
0: Després canvia una mica, i l'edat del meu fill, que ja té 11-12 anys, ara comencen els amics, són kartings, làser, tags, no sé què, són coses com més sofisticades, i que agafen el nen, te l'agafen a les 11 i te'l tornen a les 4.
1: I que et diuen, cada pare ha de pagar com...
0: No, això no,
1: ho paga,
0: el que passa que normalment està lluny. I els que ja no tenim cotxe a Barcelona, vull dir, només en taxi et deixes 40 euros. Però bueno, això ja no té importància.
2: Ja no es fa primera comunió, però es fa cada any una primera comunió, que és l'aniversari.
0: I una altra versió, que són els jumpings. que són un lloc, una mena de nau industrial gegant, on només hi ha...
1: Cames elàstiques.
0: Llegs elàstics d'aquests. I la gent saltant, i els nens sembla que no es fan mal, i després posen allà quatre, el que dèiem ara, la nofilla, no sé què, no sé quants, i ja...

0: i ja està.
1: Vull dir, sí, aquest... diguem, el pes ha recaigut... Hi ha una cançó que com resumeix, no? Que és la primera que havíem portat avui, Jo vull jugar, de la Clica, no?
2: Va, Mus, jo vull jugar.

0: Aquesta parroquera m'agrada molt.
1: No, no, però heu vist, no, la intro? És gairebé un, com una retòrica sindicalista. Sí, cada dia vaig a l'escola. Aquesta festa ha de ser la bomba.
2: És que jo m'imagino a un exèrcit de nens perseguint-vos, en plan, jo vull jugar, jo vull jugar.
1: No, no, la setmana passada, clar, jo venia d'una macrofesta d'aquestes característiques. O sigui, més espai llogat, no? I llavors són moltes hores, a més.
0: Que hores que tu decides als altres graus, pares.
1: Sí, estàs com vius en el futur, d'alguna manera, no? Perquè estàs a 50 graus. Val? És com a França, que hi havia un autobús d'uns ecologistes que et feien sentir que se sentia als 50 graus. No cal un autobús d'una associació ecologista. Ves a un cumple infantil amb una piscina de boles. Fica-t'hi i viuràs el que és 2050 al planeta Terra.
3: I 95 decibels de soroll.
1: De soroll.
3: Els nens cridant tots.
4: Però hi ha una cosa que el cervell, els 3 minuts, això ho desconnecta. Ja,
1: no, el soroll no el sents. No el sents.
4: Aquesta la deixes escoltar. Però, clar, també hi ha una cosa que parlàvem abans. Clar, les dinàmiques dels nens, perquè tu, els nens, té uns amics, tu et fas amics dels pares, i sembla que això ja és per sempre, que és una mica permanent, però l'any següent ja els nens canvien, ja no vull convidar aquest, ara vull convidar aquest altre, i dic, però aquest, ets amic del pare, el convidem. Aleshores, tu vas combinant els nens que convida el teu fill i el que convides tu, perquè ja t'ha fet amics dels pares. Clar, és una cosa complicada.
1: No acaba, d'encaixar tot, és com em passa també amb les begudes. O sigui, clar, els cumples, per exemple, en els de parc i tal, o sigui, clar, els pares volen birra, i les mares, els nens suc o tal, no? El cacaulat, no?
0: Sí, cacaulat.
1: Clar, les birres han d'estar fredes, llavors ja és el moment galleda. També tornes una mica a l'adolescència, no? És com galleda amb gel.
4: Una mica botellons, sí, sí.
1: Amb gel i tal. I no, mai acaba com de... I els mateixos nens en una mateixa classe tenen com edats mentals diferents, no? I de sobte, jo què sé, en una de fa dues setmanes, per exemple, va aparèixer Bluey. Bluey. Va aparèixer Bluey, el peluig dels dibuixos animats.
0: Jo no m'he perdut, Bluey, no.
4: Bluey és una cosa...
1: Peppa Pig?
4: Una genialitat.
2: Peppa Pig, sí. Peppa Pig, sí.
3: Bluey, no? Ah, però... Un gos australià.
1: De carn i ossos és el que pensaven els nens, Claudio. En realitat era la mateixa animadora que una estona abans estava fent el joc de la manta, que es va ficar un moment al lavabo i va sortir sent Bluey.
0: Clar, que fort, que jo ja no conegui qui és Bluey.
1: Bluey és la millor sèrie de dibuixos animats dels últims anys.
4: Sí, perquè té com claus per adults. Claus per adults. Són uns gossos uns pastors australians, però hi ha coses que els nens no identifiques, però tu com a adult sí, per exemple, una ressaca.
1: La ressaca, això és boníssim.
4: Sí. Aleshores, clar, té aquesta cosa que tu, els nens estan mirant una cosa infantil i tu estàs mirant les claus.
0: No, una mica univers Pixar, no?
1: I després són pares com molt esforçats, com de molt de festa aniversari,
4: que juguen molt amb els nens i tal.
1: Molt modèlics per tu, però a la vegada molt tontos davant de la mirada del nen, no? Jo llegia fa poc un assaig que parlava, per exemple, en la història de la literatura i el cinema recent, no? En les novel·les del segle XIX, els personatges infantils sempre són orfes. Oliver Twist, tal, no? Per què? Perquè no hi havia divorci encara, o si o era molt traumàtic i no massa habitual, no? En el cinema als 80, si us fixeu, jo què sé, agafem l'exemple clar, E.T.
0: E.T.
1: Fill de divorciats. Sí, l'heroi és el nen fill de divorciats que té una ambició com de marxar d'aquella casa i té una certa independència. Val. O sigui, passem...
0: 80s?
1: Passem dels fills... dels orfes, els fills de divorciats...
0: Separats?
1: Vale. Ara són... Els pares són subnormals. O sigui fills de pares tontos. Llavors, això passa a Peppa Pig. El pare és tontíssim.
0: Sí.
1: Van de vacances a Roma, va pel carrer contrari, ha de penjar un quadre, es carrega la paret, tot és així... O Bluey, per exemple.
4: És realista, Vull dir que estem parlant de...
0: Sí.
1: En el nostre cas dels Oteros...
4: Realisme.
1: És costumisme, pur i dur. Vull dir, som així d'inoperants per la vida pragmàtica. Però clarament és aquesta evolució. I els nens creixen amb aquesta imatge mental del pare inútil.
0: Però ara dèieu que pares que juguen amb els fills en les festes...
4: No, bueno, no, això, no, això.
0: Això...
4: No, jo recordo la primera festa que va fer el meu fill.
0: Perquè normalment era, a les meves...
4: Vam jugar a una d'aquestes sales, compartit amb un altre pare, i l'altre pare va portar una animadora, i l'animadora em va fer disfressada no sé què. I encara l'altre dia vaig veure el vídeo.
0: A tu, Malcolm.
4: Sí, vaig veure el vídeo. Jo recordo un moment que vaig mirar la meva dona com dient, això no ho faré.
1: He de dir que ets un bon Bluey, Vull dir, faries un bon Bluey.
4: I la meva dona em va mirar com... Ho has de fer pel teu fill. I ho vaig fer, però clar, encara ho recordo, a vegades sí. Però tu, mira, tu pensa, ara que parlàvem de cinema i ficció, una festa infantil amb una pel·lícula mai és un moment feliç. És un moment quan hi ha un pallasso, no sé què, a un jardí, i arriba un borratxo, arriba la policia, sí, passa sí, alguna cosa, mai és un moment feliç.
1: Mira,
4: és un moment...
1: Mira, el Claudi ens està mirant.
3: Jo us he portat un tall de una TV movie que va fer Borja
1: Coveaga
3: a ETV, que es diu Au Pallasso, que és un consejero d'agricultura que quan dimiteix per una malaltia el conseller d'Interior vol presentar-se, oferir-se com futur conseller d'Interior, i la seva forma de llançar la seva candidatura és acabar a meta ell sol. I per fer-ho, l'únic contacte que té és que té un conegut que diu que hi ha uns pallassos que són de l'entorn de Batasuna. I els contacta per el cumpleanys, l'aniversari de la seva filla. Mm. I porta aquests pallassos a la festa.
5: ¿Pero por qué lloras, Chincho?
6: Porque no puedo jugar en el monte.
5: ¿Y por qué no?
6: Porque han hecho un tren de alta velocidad.
5: Y lo han hecho sin tener en cuenta la soberana voluntad del pueblo vasco. ¿Pero quién ha hecho esto?
6: El gobierno opresor de España.
5: ¡Ah! ¡España! España.
3: Està fet molt documental perquè hi ha càmera oculta als nens, que estan horroritzats. Nens
0: que no entenen res.
3: Veient aquests pallassos.
1: Més por que Ronald McDonald. Clar, el Coveaga, que sempre ha explicat coses d'aquestes, algunes reals. I sempre, part del finançament d'ET amb el Mundial del 82 amb Naranjitos i tal. A mi m'ha explicat mil coses d'aquestes, el Coveaga. I, de fet, té una pel·li recent que crec que és el guionista, que es diu Altas Capacidades, que també fa una mica de sarcasme amb la cosa aquesta que tenim els pares d'ara, de dir el nen és que té altes capacitats, no? Bueno, no sé, la veritat és que jo avui vinc d'aquesta del parc, a més tenia l'altra sí, en una altra, o sigui, circo de doble pista, vull dir, ja estava com
0: en el mateix parc.
1: És el més semblant que he viscut aquest any al Primera Sound. Tenia com dos escenaris. Dos escenaris i no he gaudit a cap. És el més semblant al que va passar ahir al Primera Sound.
0: Jo m'estic recordant, sempre anàvem al mateix parc, al Parc de les Aigües, i hi havia aquell moment de desaparició de... d'uns quants nanos, hi havia una bassa putrefacta que era per agafar el tifus directament i sempre acabaven, i on hi havia, podia haver-hi el terra, que no es veia, perquè clar, l'aigua era verda, acabaven tots els nens allà banyats. Vull dir, sempre era un agòbio i tornaves amb els nens a casa...
4: Verds.
0: Sí. Pensant que agafarien qualsevol cosa. O sigui, era un estrès, per mi era un estrès aquest tipus de... Jo... Però que hi anaven tots els nens de la classe. No hi havia el vostre problema de...
1: No, ara també hi ha les dues modalitats. Hi ha la modalitat amb invitació.
4: Hi ha escoles que ara diuen que tots els... Vull dir, fan com dos o tres aniversaris l'any.
0: Clar, tardor, primavera,
1: estiu. Això es fa la meva, de fet... Un dels dos que vinc avui és d'aquest estil, no? Una cosa trimestral. Però això no treu que després es faci un personal, clar, també. Per tant, és com doblar. És com el Nadal, que
0: però
1: vas sumant tradicions.
0: Però abans no feien personal, en feies personal.
4: Jo no feia era col·lectiu.
1: No feies tres o quatre, feies un, no? Però hi ha coses que no canvien, que també està bé, això. No? No, sí. Per exemple, a mi m'agrada molt com... mirar les dinàmiques d'una festa d'aniversari, com que és el primer cop, com que veus a la vegada els pares i els fills, veus com les coses que s'assemblen, no?
4: Sí.
1: No parlo de les cares, parlo dels gestos, no? Sí. O de com s'aparten del grup.
4: No, i contrasto.
1: Com la lien entre bambalines.
0: I dius, t'ha parlat a les tilles.
1: I són iguals.
4: Però a vegades no, pares avorrits, nen divertit. Això també passa. A vegades hi ha contrastos. Pare avorrit i el nen diu, si el nen és normal, perquè són tan avorrits els pares. Jo també he de dir que jo he trobat una manera, jo ara sempre faig el mateix, aniversari de la meva filla i del meu fill, convido 10 nens...
1: És màgic, això, eh?
4: 12, com a molt, 14 alguna vegada, al cinema. Hi ha uns packs i que inclou això, les crispetes, no sé què. Són dues hores que tot és allà.
1: A la Filmo? Aneu a la Filmo a veure...
4: Anem una mica més aviat a pel·lícules... Tarden passar la peli de Minecraft o tarden passar el que toqui, això sí.
0: Però trobo boníssima idea, això.
4: Ha estat dues hores allà, surts d'allà, els pares, i ha estat molt bé, i marxem.
3: Això ho hem fet al 4DX de Gran Via Filmax, que és com anar a PortAventura mentre veus una pel·li. Aquella cadira
0: això és més sofisticat,
3: te tiren aigua, t'escalfen passen moltes coses. Els nens al·lucinen Jurassic World, una d'aquestes, 6 nens i la meva dona.
1: I ja tot sé. Perfecte, no?
3: I tot perfecte.
1: Jo no he arribat aquí encara, jo m'he menjat, he organitzat un primera sauna en un local, ara vinc del parc, he d'aprendre de vosaltres, claríssimament, no? O sigui, tema cinema.
0: Heu d'innovar, no? Clar.
1: No,
0: però
1: no? El xufat, la trilogia del Padrino, els tens 9 hores tranquil·lets, no?
3: Perquè té un punt heroic, el pare que s'emporta a tots els amiguets aquest aniversari, si te l'emportes al càrting, aquesta persona és un heroi nacional, clarament.
1: Sí.
3: És molt complicat i el risc de que un dels nens s'estampi amb el cart
1: contra
3: un arbre o alguna cosa. Sí, sí. En canvi, al cinema, el sens allà
1: no
3: és res. Molt més controlat.
1: Com a molt es poden avorrir.
3: Clar.
0: La gran gesta i la gran ruïna és un Tibidabo. Jo em vaig emportar 12 al Tibidabo i vaig patir...
2: Això també, Anna, o sigui, no tens por res.
1: Però per què?
0: No ho sé, encara no m'ho estic preguntant.
4: Però era una penitència que feies per alguna cosa.
0: No ho sé, però va ser molt estressant. Però ara s'ho van passar molt bé.
1: No, és que el següent és que l'any següent jo vas fer parapent. O sigui, vull dir que...
0: No, la següent va ser farem una cosa normal i mai més, això.
1: McDonald's.
4: No, però els nens són agraïts. Normalment s'ho passen bé. La meva dona va fer un any que feien ceràmica, la meva filla feien tots un taller de ceràmica o un taller d'estensil, això de... I estaven totes encantades. I jo pensava, bueno, això, a mi, si quan era nen jo pensava, em portes a fer ceràmica i t'hagués engegat. Doncs pues no.
1: No, perquè és diferent.
4: Sí,
1: clar,
4: els nens són molt agraïts.
2: Una cosa, jo aquestes festes no les he tingut en ma vida. O sigui, jo estic a l'impàs d'haver tingut festes infantils com a nena i no haver anat com a adult a una festa infantil. I jo tenia... bocates de nocilla i ganchitos. No,
1: I ja està.
2: I ja està.
4: No, perquè els teus pares eren uns clàssics.
1: No, jo...
4: Molt bé.
2: Bueno, i perquè vivíem a un poble de 200 habitants.
4: Old school people.
1: Convidava tot el poble, llavors.
2: No, només a les
1: perquè
2: amigues.
1: Perquè la meva, del gran de la setmana passada, eren ben bé 200. No 200, eren 40.
2: No, a veure, convidaves a qui volies, però sí que sempre hi havia aquesta cosa de ai, però hauríem de convidar aquest perquè som amics dels pares.
1: No, ara hi ha una necessitat com de no deixar que s'avorreixin en cap moment, no? Llavors... Aquesta l'he fet oberta i tal, però l'anterior que va ser a casa sí que era, com vaig plantejar, com 6 o 7 jocs. O sigui, en plan, vaig plantejar un joc que us
0: agrada.
1: Em sembla que el vaig explicar l'any passat aquí al balcó, que era fer pancartes de manis.
0: Ah, sí. M'encanta.
1: Van sortir unes coses patafísiques de volem macarrons amb maionesa. I van fer les seves pancartes i vam fer la mani pel passadís. O sigui, els nens anaven com reivindicant mogudes.
4: També hi ha una cosa que és el trauma que crees quan el teu fill no el convida. De cop i volta dius, no m'han convidat a l'aniversari de la Martina. I diu, bueno, ja no passa res, perquè hi ha un número de clausos, jo què sé, no saps què dir.
0: Números clausos. I el nen plorant tota la nit, no sé que
4: és un dels números clausos. No, però és veritat que a vegades passa, vull dir que jo vaig convidar a no sé qui i no sé qui no m'ha convidat. I, bueno, és que potser han fet una festa més reduïda. Clar, ja el teu fill comença a entendre que les relacions van i venen.
1: Són asimètriques.
3: El FOMO.
1: És el FOMO infantil, que també existeix.
0: Trobo que esteu oblidant un tema important. Què passa amb els que som nascuts a la canícula de l'estiu, allà el 25 de juliol, per exemple?
1: No, clar, jo vinc...
0: Què passa aleshores? És tremendo.
1: Tenia dos, insisteixo. Una, la de la nena, era per... un complet col·lectiu de 3 o 4 que feien anys després del calendari escolar.
0: Els nens ara els hi solucionen, però a mi no m'ho solucionaven. Jo no tenia
2: festa. Té un trauma.
4: Bueno, però estava bé, no?
0: No, la meva mare estava perfecta.
4: No estava de vacances, què més vols?
2: No és la primera vegada que ho treu al balcó, és reiterat.
0: Tu no podries portar...
1: Sempre hi ha algú pitjor, Anna, per exemple. Imagina't que ets del 29 de febrer, saps? Que celebres un any cada...
0: Zapatero, no? No, Pedro Sánchez, perdó. Quin lapsus, no?
1: Zapatero, eh? No pots parar de pensar en ell. Amb el Zapatero, el son pare, saps on el portava?
0: On?
1: Al cinema, a veure a Bambi.
0: Ah, clar,
1: tots.
0: És veritat. Heu portat algun tema més, no?
1: Hem portat el que acabem de sentir en bucle. Una és aquesta.
0: Sí, i l'altra?
1: L'altra.

0: Va, jo sí que ploro.
1: Ara.
2: Malcolm sent Elsa de Frozen ara mateix.
1: Estem escoltant Frozen.
3: Jo sempre he estat Elsa.
4: Per què?
1: Ara.
2: Ara.
1: Power ballad.
2: Rompe.
1: Rompelo. Voy con todo. Ara.
3: Let it go!
1: Eh? Voladura de ganchitos. Eh? Nocilla per terra.
4: Això seria un altre capítol, les músiques que sonen.
3: No.
1: És curiós, jo pensava, de la mateixa manera que vaig dir aquí, en aquesta taula, que la gastronomia argentina em semblava com una mena d'extensió al menú infantil a tot un país, tot sí, i que recordo. A mi m'agrada molt menjar en argentí.
4: Després ho vas arreglar.
1: Jo sóc molt fan, igualment. Però em sembla que és l'única data en la que realment parlen de John Williams, l'Oscar, no sé què tal. En realitat, a la infantesa és l'únic moment on escoltes tota l'estona bandes sonores.
4: És veritat.
0: Si bueno, però també Baby Shark, eh?
1: Baby Shark, també.
0: Ah, ja, vull dir que ja també càstigs, eh?
4: Mira,
2: l'última. I The Diets també sona molt.
4: Clar. The Diets, aquesta també l'heu portat. Clar.
1: Olivia.
2: És la seva preferida sempre dels nens petits.
1: No, es posen bojos, eh? Sí. I aquí, en aquesta casa, es va fer una versió en comptes d'Olivia Rafinha, que en els cumples de la meva escola sempre sona.
4: Ah. Otero, és que hem d'acabar. Passeu un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Molt bé.
4: Claudio, Laura...
1: Claudio, et mors de gana de venir a una d'aquestes festes, Claudio.
4: T'acompanyarem un dia.
1: Tens fomo.
4: És moltíssima la capibara, eh? Apa, adéu, ens passeu amb la panadilla.
1: No, i amb la capibara.
5: Al balcó.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es.
12: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. És divendres 6 de juny. El Toni Suárez segueix el control tècnic. De seguida juguem el qui signa en base a aquesta divertidíssima campanya electoral que ens han deixat les eleccions del Madrid. Però abans repassem tot el que ha passat aquest divendres 6 de juny al món de l'esport.

0: Dia que s'ha fet oficial que el Barça farà l'estaig de pretemporada el 27 de juliol fins al 3 d'agost a les instal·lacions de la Federació Anglesa a St. George's Park, com va fer el 2014 i el 2016 amb Luis Enrique per preparar la propera temporada. L'Espanyol ha tancat també el tercer partit de la pretemporada al camp del Middlesbrough l'1 d'agost, després de jugar amb l'Olot el 18 de juliol i amb el Burnley el 29. I d'aquesta que s'acaba, Lamin ha estat proclamat millor jugador de la passada Lliga. Avui Lamin ja vol amb tota la selecció de la selecció espanyola masculina cap als Estats Units, mentre la femenina rep a Anglaterra, ara a les 9, a Son Moix, en un partit clau per la classificació del Mundial. És un duel directe per la primera plaça del grup. Espanya necessita guanyar per més d'un gol de diferència per aconseguir el gol average. A l'11 d'Espanya hi ha 8 jugadores que han estat al Barça aquesta temporada. Hi ha Catacol, hi ha Ona Batlle, hi ha Irene Paredes, hi ha Mapi León, hi ha Patrick Guijarro, hi ha Alexia, hi ha Vicky López, hi ha Salma Parayuelo. A més, també hi ha dues ex-blaugranes, com són Mariona o Lucía Corrales, i completa l'11 Edna Imade, la jugadora del Bayern de Múnich. Per tant, Espanya afronta aquest partit a partir de les 9 de la nit. Per ser en futbol femení, l'Espanyol ha renovat Lucía Vallejo fins al 2028. I a les 9 també se la juga el Sabadell, que ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. Núria Vilamala, bona tarda.
1: Què tal, Tejeo? Bona tarda.
0: Sold out d'un Sabadell que busca, no diré el miracle, però sí una gesta complicada.
1: Sí, perquè va perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano al partit d'anada. Per tant, el Sabadell, mínim Teje, ha d'igualar aquest resultat. I dic mínim perquè amb un 2-0 hi hauria pròrroga, però no hi hauria penals i es classificaria el Sabadell perquè va quedar més ben classificat que el Real Madrid-Castilla a la Lliga regular. Per tant, l'objectiu mínim, aquest 2-0, Teje, la part bona és aquesta, que en cas d'arribar a la pròrroga es classificaria el Sabadell. L'ambient aquí a la nova Creu Alta és increïble. Teje, hi ha hagut una rebuda espectacular a l'equip i ara el que toca és que el Sabadell intenti fer la feina al terreny de joc i aconsegueixi el bitllet per la final del play-off d'ascens a segona divisió.
0: Per tant, veurem si el conjunt arlequinat acaba d'obtenir el premi gros a la bona temporada que ha fet. Gràcies, Núria. T'escoltem a partir de les 9:10 a Carrusel Deportivo, perquè amb el partit de la selecció femenina, amb el del Sabadell i amb la resta de cites esportives tenim Carrusel a partir de les 9:10. Per exemple, la cita que té la penya que lluita a casa, a l'Olímpic, per seguir viva als quarts de la CB. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda. La penya vol forçar el tercer partit d'avui a les 9 del vespre contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. El Joventut rep l'equip basc en el segon partit d'aquests quarts de final de play-off de la Lliga ACB i els ha d'anivellat que van patir una derrota a Vitoria en un partit que van competir de tu a tu, però que se'ls escapa en l'últim quart. Els verdinegres necessiten guanyar davant d'un Olímpic que preveu reunir més de 10.000 espectadors. De fet, si la penya avui perd, dirà adeu a la temporada. D'altra banda, en el duel entre tècnics catalans, el València de Pedro Martínez va guanyant a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau i amb aquest resultat el conjunt valencià aconseguiria el bitllet per les semifinals.
0: En bàsquet, per cert, dilluns es posen a la venda les entrades del Catalunya-Gran Bretanya del 28 de juny al Nou Congost. En tennis, Marcel Granollers defensarà el títol de dobles a Roland Garros. Demà tenim la final femenina amb una bona història. Jan Videman, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest migdia el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han aconseguit la classificació per a la final de dobles de Roland Garros. La parella disputarà la seva segona final consecutiva a París després d'haver aixecat el títol l'any passat. Demà, a partir de les 11 del matí, intentaran revalidar la corona davant del finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patten. Pel que fa al quadre individual masculí, ja tenim un finalista, és l'alemany Alexander Zverev, i el seu rival sortirà de l'altra semifinal que enfronta els italians Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. En categoria femenina, la final també ha quedat definida, la disputaran la jove russa de 19 anys, Mirra Andrejeva, actual número 8 del món, i la polonesa Maja Kalinska, número 114 del rànquing i gran revelació del torneig. Kalinska ha fet història a Roland Garros en convertir-se en la primera jugadora que, després de superar la fase prèvia, arriba a una final del torneig parisenc, una fita sense precedents que recorda l'extraordinari camí d'Emma Raducanu a l'Open dels Estats Units del 2021. A més, si Kalinska aconsegueix el títol demà, faria un salt espectacular al rànquing mundial, on passaria de ser la 114 a ser la 14a. Per tant, guanyaria 100 posicions de cop.
0: Per tant, és un bon cap de setmana per estar pendents de Roland Garros. I en handbol, Pol, el Barça ja és a semifinals de la Copa del Rei.
2: Així ha superat avui l'Atlètic Valladolid i s'ha classificat directament per les semifinals de la Copa del Rei. Els actuals campions de Lliga i de Copa han guanyat el sisè classificat de la Lliga Sobal per 38-24 en un partit que ha tingut un inici força trebat i amb poca intensitat. De fet, no ha estat fins al minut 23 que els de Carlos Ortega han aconseguit posar-se per davant en el marcador. Els blaugranes jugaran les semifinals de Copa demà contra el Nava. Jorge Sicusa ha patit un esquinç al turmell esquerre i es perdrà tant les semifinals com la hipotètica final. També serà dubte per la Final Four de Colònia de setmana vinent.
0: El cap de setmana que ve és el cap de setmana gros de l'handbol, en què el Barça s'enfronta a la semifinal a l'Alborg. Ho viurem tot divendres que ve a la prèvia. En hoquei patins també tenim en joc les semifinals de la Lliga, de l'hoquei Lliga, amb un Barça Igualada avui amb el tercer partit de semifinals. L'eliminatòria estava empatada mentre el Calafell busca sobreviure amb el Liceo, Jan.
3: Exacte, fa tot just uns instants que ha acabat aquest tercer partit de la semifinal entre Barça i Igualada, amb victòria in extremis del Barça a domicili, 1-2, un triomf que permet als de Ricard Arés tornar-se a avançar a l'eliminatòria, 1-2, i recuperar el factor pista que havien cedit dilluns passat al Palau Blaugrana. Amb aquest resultat, el Barça recupera l'avantatge de camp que havia perdut dilluns i deixa l'eliminatòria ben encarada, amb tot per decidir el quart partit que es disputarà aquest diumenge novament a Igualada. Si fos necessari, hi hauria un cinquè al Palau. Per tant, pas important pels blaugranes, que tenen l'objectiu de tornar a la final de l'hoquei Lliga i defensar el títol conquistat la temporada passada. I ara també, a partir de 2:15, el tercer partit entre el Calafell i el Liceu, amb tot per decidir, és difícil, perquè el Calafell ha d'aixecar el 2-0 en contra contra el gran favorit, que és el Liceu Gallec. Per tant, veurem què passa amb el Calafell, que se juga tot a caixa o faixa en el partit d'avui a partir de 2:15.
0: Seguir viu a l'eliminatòria, intentar el miracle, o si definitivament el Liceu és el primer finalista a l'espera del que passi entre el Barça i l'Igualada després d'haver sigut el primer de la fase regular. En motos, Marc Márquez ha començat bé el cap de setmana, però ha anat de més a menys, Pol.
2: Així és, Marc Márquez ha acabat la pràctica del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb el setè millor temps i ha passat directament a la Q2. Pedro Acosta ha liderat la primera jornada d'entrenaments, mentre que els altres dos catalans, Maverick Viñales i Àlex Rins, hauran de passar per la repesca. El tro de Cervera havia estat el més ràpid als entrenaments lliures del matí al circuit de Balaton Park, marcant el millor registre de la sessió. De fet, el pilot de Ducati no liderava uns entrenaments lliures des de feia just un any, precisament també a Hongria. Escoltem Marc Márquez parlant sobre les seves limitacions físiques.
4: Es lo más complicado que tengo en este momento. Quiero ir rápido, pero no puedo todas las vueltas. Si no, no llego el domingo. Así que, bueno, tengo que tirar a ratos, tirar a vueltas. La velocidad está, pero bueno, luego esto también es muy difícil mantener la concentración y tener las referencias justas. Por eso también en el time attack me he ido largo.
0: Marc Márquez, mica en mica, intentant recuperar el físic en una temporada complicada per ell. I en Fórmula 1 tenim un dels clàssics del circuit del Mundial, és el Gran Premi de Mònaco. Avui a la segona sessió de lliures el més ràpid ha estat Lewis Hamilton amb el Ferrari per davant del seu company Charles Leclerc, el tercer ha estat Max Verstappen amb el seu Red Bull, mentre que, pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha estat 20è. Falten 20 minuts per les 9 de la nit. Juguem al Quicinga.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Ui!
7: Sento res. No sento res.
6: Que justet us va venir, de tenir Arteta i de gaudir.
7: Ai, mare de Déu, el parcètico de Madrid hagués sigut això.
8: M'agrada el concepte futbol xampany. M'ha agradat aquest concepte.
7: És boníssim aquest concepte.
6: Era irònic. No, el futbol xampany és més el que fa Luis Enrique. Però ostres, quina final...
7: Però el PSG tampoc va ser el PSG de sempre,
6: És que té molt mèrit la final que va fer l'Arsenal,
9: Molt.
10: Però té futbolistes per fer una final molt millor. Sí, em refereixo a nivell d'estètica de futbol, però vaja, sí.
7: Que avorrit que va ser i que bé que ens haguéssim passat si hagués arribat al Barça.
9: És perquè tothom està pensant en el Mundial? Això?
10: Home, tu veies la pròrroga, tu la veies, i la meitat de jugadors s'estalviaven les carreres i tal.
7: Perquè arbitro l'hora.
10: Jo veies a Dembélé i Dembélé no juga la pròrroga perquè... Es trenca.
7: Anava supercoix.
10: Però veus altres futbolistes que... Això,
7: era pròrroga de no fer-se mal.
10: Potser una pròrroga al febrer potser s'hagués esforçat una mica més.
6: La fuga negociando gasolina,
10: Sí, per això.
7: Per què no ens carreguem ja les pròrrogues en directe als penals? És que és una cosa absurda.
10: Més curtes. Mira, l'altre dia ho parlàvem, una mica més curtes.
7: Sobretot des de
6: que ara hi ha la directriu de donar tot el temps afegit que es perd o més o menys intentar-ho recuperar.
7: Si
6: sumem l'afegit de la primera, l'afegit de la
7: segona...
6: Molts minuts.
9: I t'afegeix
6: i l'afegit de la pròrroga...
9: I una variable més, el canvi climàtic i la calor, que la gent està més cansada, perquè ho he llegit.
7: Amb les finals a les 6 de la Champions.
6: Mira, és un tema molt interessant, me l'aporto per la grade.
9: Mira.
6: Però, només amb els 90 minuts i els afegits ja sumes 120.
9: fa.
10: Per això...
6: No, em sembla, no? No, no ara m'he colat. 110, però... Perquè van ser, no, van ser 20 minuts dels afegits. O sigui, ja sumes 110 minuts. Ja
10: és... Potser una part no. en tindríem
6: ja
10: prou.
6: Ja sumes més d'una part de la pròrroga amb els
7: afegits. Mira, te la jugues a 15 minuts i si no vas a penals. Però jo ja us dic, aniria directíssima a penals.
11: Jo també, directe a penals.
10: Canvia normatives la FIFA que no serveixen per res i després...
7: Perquè a més així crec que s'espavilarien, saps? Vull dir, no crec que... Ara penso que és... Bueno, arribem a penals i ja ho veurem. Crec que si fos directe a penals aniríem per feina.
9: Ja, t'ho has dit.
6: Ara n'han fet una de molt rara pel Mundial, per les pèrdues de temps. Que...
10: Els canvis, no?
6: Sí, jo, que sóc el més innocent del món, ja li veig la trampa. Imagina't si fos seleccionador, no? Que és aquesta dels canvis, que diuen no, 10 segons per canvi, i si no, si trigues més de 10 segons, el que entra s'ha d'esperar una jugada més per entrar. Jo vaig guanyar en el minut 90, faig el canvi en pilota a favor meu, perdo 2 minuts, i tal com saco de banda la foto fora del camp a l'altra punta, però ja jugada nova ja pot entrar el meu. I a la pràctica faig el que faria, que és pilota 90 metres i he perdut els 2 minuts, no?
10: Sí, sí, sí.
7: Per què hi meten aquestes coses?
6: Fem coses absurdes.
7: Vagin directe a penals.
6: Aquest cap de setmana estarem entretinguts perquè diumenge hi ha eleccions al Madrid.
7: Home, ens ho passarem bé, segur. Perquè ja no estem passant bé ara.
6: Anem amb algú o no?
10: No.
7: Ai, no.
9: Hem de?
6: No.
9: Ah, vale.
7: Ens exactament igual.
11: Però jo crec que ja està més que decidit, no?
6: No ho sé.
7: Des del primer dia que surti i diu convoco eleccions, està decidíssim. Ai, Tejé, no ens posis aquí al Madrid.
9: A veure, això és el Madrid?
6: Avui això és un contracte.
10: Avui ens fem madridistes, avui?
7: Ai, no, mai de la vida.
6: Enrique Riquelme guanya les eleccions al Madrid.
7: Això, val.
6: Diumenge. Dilluns, tal com va prometre l'altre dia l'Hormiguero, paga la clàusula de Haaland. Dimarts, truca a la porta i li diu, escolta, Jan,
7: no.
6: Aquests 100 milions d'euros que l'Atlético no vol per Julián, jo te'ls accepto per Mbappé. I la porta es pregunta, signo o no signo?
10: Uf.
7: Ai, jo
9: tinc... Fichar l'Mbappé és la pregunta?
7: O sigui, jo tinc la resposta claríssima.
6: El Madrid fitxa Haaland i el Barça fitxa Mbappé.
7: Jo tinc la resposta claríssima, és no.
9: El Madrid fitxa el Haaland i nosaltres l'Mbappé.
10: Sí.
11: Home, jo sí, així, a priori, signaria, eh? Però m'ho haig de pensar.
10: Sí, jo sí signaria. Bueno, bàsicament, primer de tot, perquè bueno... A veure, ara tornem a la mateixa dels guys, no? Que en un mateix vestidor... Però que jugues amb el Madrid, que juntes Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, tots... Que és igual,
7: no,
10: que
7: perquè després, no s'entenen, no s'entenen.
10: Després passa el que passa durant la temporada, no? Però...
7: Cap por.
10: Bueno, és a dir, si et fixes només en l'Mbappé futbolista, millor davant de centre no trobaràs amb Haaland. Més gols? Digue'm algun jugador d'Europa que hagi fet més gols que Mbappé aquesta temporada.
9: Però, perdó, allà on està l'Mbappé no guanyen Harry la Champions. Kane, però... No guanyen mai la Champions. Si ets portant la molet, que et són molt guanyant.
7: Perquè no
10: jo fixo amb l'Mbappé futbolista. L'Mbappé futbolista. Que surti la Champions ja directament.
9: No, perdó, és que es saqui directe. Però potser és portar la persona que no ens farà guanyar la Champions.
7: O sigui, no signar vol dir que el Madrid igualment feixa Haaland? No.
6: No, és a dir, sí. En aquesta situació...
7: Ah,
6: si tu arribes al punt que Riquelme és president del Madrid, un altre meló, no sabem si serà un bon o un mal president, amb Florentino sabem què hi ha, amb aquest no. Aquest és president i Haaland
7: vale, ja està
6: al Madrid. I amb aquest president i Haaland al Madrid, tu has de decidir si vols Mbappé o li dius no, Mbappé te'l confites.
11: A mi, és que el que em tira enrere és que estic convençut de que Mbappé és un tio conflictiu.
7: Mbappé ho dinamitaria tot. I per mi aquest és l'argument claríssim per dir no.
11: I genera mal rotllo.
7: Ho dinamita tot.
11: Sí.
7: I ara el Barça, amb el que ens ha costat generar l'equip que hem generat de nanos joves, de família, d'aquest sentiment tan bonic i del que ens sentim tan orgullosos, un tio que ens ho dinamitaria tot, no, gràcies. Per molt bon futbolista que sigui, que és evident que és el que diu l'Arnau, que segurament, si no és el millor, és dels millors que hi ha ara mateix. Però jo no vull que dinamiti el meu vestidor.
11: Però, Gemma, és que és molt bo, eh? I et garanteix, què?
7: Però mira què diu la Laura. Mira el PSG, mira el Madrid.
9: Però és veritat que tens a Hansi Flick com a entrenador, també. Vull dir que és veritat que...
7: I la Mins,
9: i... Clar, però vull dir que venim d'una dinàmica, que és veritat que aquest senyor Mbappé ha estat amb entrenadors X, que no són Hansi Flick.
7: No, però ha tingut Luis Enrique. A mi no em toca Luis Enrique, ja ho sabeu,
9: eh? Això és veritat.
6: I te'n va fotre 4 amb Luis Enrique.
9: A mi...
7: Sí.
10: Però, clar, sí, no. Quan va marxar Mbappé del PSG, tampoc Luis Enrique no es va posar a plorar, tampoc, ni res. Va dir que ara controlaria totes les situacions.
7: És el que ha fet.
10: La gran frase, no?, de controlar totes les situacions, totes, i dos Champions, no?
7: És el que ha fet.
10: Sí que és
7: veritat. No, és que no.
10: Però com a qualitat futbolística, jo crec que el gran problema que té Mbappé és que jugava a la posició de Vinícius, no?, i que al final és a dir, que la compenetració amb Vinícius... Si hagués funcionat la compenetració amb Vinícius-Mbappé, jo crec que no s'estaria parlant tant de que Mbappé dinamita el vestidor, tal. Bueno, no sé, potser també és una cosa és portar l'altra, no? Amb Lamine no es menjarien, diguem-ne, al camp.
7: No són incompatibles.
10: En posició. Hosti, i estàs fitxant 50 gols per temporada. És que el gran problema del Barça aquesta temporada ha sigut també, falta de gol.
7: També seria divertit fitxar Mbappé i veure els madridistes. Vull dir, veure la reacció madridista, eh? Aquesta, això també seria... No, això
10: i per 100 milions d'euros, m'estàs dient.
7: Això mola bastant.
6: El Madrid el va fitxar gratis, no té amortització, per tant, econòmicament no li impacta vendre el per 100 milions. I...
7: Ai, però és que quina mà.
6: Però és un mal buit treure de sobre.
9: Jo crec que sí que el compraria, també, eh? Perquè penso que després inclús te'l pots revendre i treus més pasta.
7: Especuladora.
9: Exacte, especulant amb Mbappé. Jo crec que després és un actiu que en el fons el podràs col·locar en aquest sentit i et pot servir inclús per si un any no ens funciona i acaba sent un fracàs com estem ara vaticinant i encara que ens foti molts gols no guanyem res i tampoc acaba salvant-nos en cap cas cap temporada de res, doncs dir, escolta, pos fora i em pots treure inclús un rendiment. I fitxem nosaltres el Haaland l'any següent.
7: És que és un tio que no...
6: Quan Haaland no funciona el Madrid...
11: Clar, nosaltres ara el vestidor de Galls que tenim el Lamin.
7: Lamin, si no ho és ja, ho serà.
10: Rafinha...
7: Rafinha no el trepitgi.
6: Rafinha és un caràcter molt col·laboratiu, molt altruista.
7: Sí,
6: així,
7: sí. No, a mi no em fa...
6: El que prenc Galls en un punt, que se m'entengui la paraula de divo, el que més s'hi pot assemblar és Lamine, i tot i així em sembla
7: correcte.
6: Que és un xaval prou
7: normal. I encara li falta molt.
10: És a dir, vosaltres li pregunteu a Lamine Yamal si li agradaria que fitxéssim Mbappé i diria que no? Jo crec que no. Jo crec que diria que sí. Jo crec que diria que sí.
7: M'inflaran de mandra.
10: Mbappé amb Lamine, jo crec que s'inflaria, però a gols, però més encara. Seria una barbaritat. L'únic problema que li veig a Mbappé, i en el sistema de Hansi Flick, és que Luis Enrique, ja ho diu al seu documental, Mbappé és un tio que no defensa. Punt. No defensa.
11: Bueno, però és davanter, i no
7: però sí, Pep, però els necessites.
10: Però crec que en el sistema de Flick els primers que pressionen són els davanters, ja. I veus a Rafinha córrer com
7: Rafinha,
10: si
7: no
10: és la mà. I ja tens a Lamine...
7: Que ja et fa aquest paper de... Que ja et fa aquest paper de nen mimat.
10: D'espenjat, que és el que potser el que més li permets no fer la pressió, no baixar tant, i Mbappé seria una altra peça d'aquestes.
7: No, és que em fa molta madre aquest senyor.
6: És més, ha sigut la manera de ficar en vereda a Lamine. Flick ho va dir en una roda de premsa, va dir, jo li he dit a Lamine que quan vegi que no fa el treball defensiu, entendré que no està bé de la lesió i, per tant, el trauré del camp. O sigui, ha sigut la
10: sí, sí,
6: la...
10: tant i tant.
6: En canvi, si ve un tio que ja d'entrada dius, no, aquest com que juga al davanter centre, com quan jugava Messi de fals 9, que ja l'alliberaves de pressionar, que per això Messi va al mig, perquè Guardiola diu, és que per les bandes no el puc posar a seguir un carriler. Faig el mateix amb Mbappé, és molt fàcil que la mina et digui, ah, aquest ha alliberat, llavors jo...
10: Clar,
7: veus com està dinamitant, ja? Només d'arribar ja està dinamitant. Jo passo.
9: Per què no el Hansi Flick diu, no, tu també faràs el mateix el que et digui jo?
10: El tema és aquest.
9: Tu vagis també.
10: Mbappé, quan ha cregut amb l'entrenador, la primera part de temporada que fa amb Xavi Alonso, quan ha cregut amb l'entrenador, va fer 30 gols. I després, quan li han vingut a Marbeloa i ja no ha cregut amb la figura...
7: I els altres, sí.
10: Que si el Genoi, que si l'Hamburg...
7: És que, per favor, per favor.
10: Jo parlo de la part futbolística d'Mbappé.
7: No, és evident, és indiscutible, és indiscutible. Però és que és un tio que s'esborra quan... No.
11: Hansi Flick els té ben posats, però és que Luis Enrique també, i no ho va aconseguir, amb Mbappé.
7: I mira què ha aconseguit sense Mbappé.
9: Però també per la plantilla...
7: No, per mi és un no claríssim.
9: Però la plantilla és diferent, també, O sigui, el Madrid tampoc no són tots amics, no hi ha aquest caldo.
7: Per això, per això, no cal que vingui aquest senyor a destrossar-ho tot.
9: Que el Luis Enrique tampoc ha pogut fer res, però perquè tampoc l'equip propicia que pugui canviar-se la dinàmica de l'equip. En canvi, jo crec que el Barça no té res a veure la plantilla del Barça, sense tenir una idea, jo, Però crec que és molt diferent i que a vegades és veritat que una peça, una persona que et pot distorsionar, si està en un grup que rema cap a una banda, aquesta peça s'acaba sumant a la... O sigui, que també hem de fer la lectura positiva.
11: A mi
9: que
11: em genera més dubte...
9: Àmbits,
7: o no, Griezmann també havia de funcionar i no va funcionar. Correcte. I, evidentment, Mbappé no és Griezmann, enteneu-me.
11: I Julián Álvarez pot passar el mateix, si realment l'acabem fitxant. A mi el que em genera més dubte d'això de l'Mbappé...
7: Però
11: a mi el que em genera més dubte de l'Mbappé és això, és la seva actitud. I que això pugui distorsionar...
7: És que ningú el discutirà futbolísticament. Crec que ningú el discutiria futbolísticament.
11: No, això és que no es pot discutir. És boníssim, aquest nen.
10: El que no es pot discutir és que Flick ha aconseguit que tots els futbolistes acabin sumant al projecte.
7: Fins i tot jo, Cancelo.
9: Jo crec que estem votant si creiem en la rehabilitació o no.
6: La reinserció,
10: jo crec que
7: la reinserció.
10: Sí, futbolísticament
7: la d'Mbappé, no.
10: Futbolísticament no hi ha dubte. El problema és a dir, el gran dilema és
9: si
10: s'integraria en un Barça,
7: no penso
10: en
9: el Barça actual. Jo hi crec. Jo voto que sí. Porta aquest paper que
6: entre això i la dinàmica del grup, Laura, Quina coordinadora pedagògica s'ha perdut l'escola pública d'aquest país, eh?
7: Tampoc tenim clar, tampoc tenim clar.
6: Ara que estem lluitant pels drets dels mestres, dona sentit a que gent com Laura Estrada es vulgui dedicar a aquell sector. Jo vull que l'institut on vagin les criatures de la meva família i dels meus amics tingui una coordinadora pedagògica com tu.
7: Tampoc tenim clar que tots aquests divos al Madrid s'entenguin, eh? Vull dir, si no s'entenen ara, imagina't si l'insumes un altre.
6: Sí, sí.
7: Compte.
9: Que explotin ja.
7: Compte.
10: Per 100 milions d'euros jo m'arrisco.
9: Jo també.
11: Jo,
10: per 100 milions d'euros, amb aquest preu, jo m'arrisco.
9: I si no, revenem, tu, ja està.
11: A mi em dones a escollir Mbappé, Julián Álvarez, i em quedo Mbappé, eh?
10: Evidentment.
11: Bueno, evidentment, sembla que Julián Álvarez sigui aquí ara...
10: No, vull dir, ningú ha dit que Julián Álvarez estigui al nivell d'Mbappé. Tampoc està tan, és a dir, tampoc no està tants esgraons cap avall, em refereixo. És a dir, entre 100 milions per Julián o 100 milions per Mbappé, jo crec que els pago per Mbappé.
11: Sí.
9: Ai, el Pep, que
7: no, Pep, m'has mirat en plan que estic abandonant.
11: Vinga, Pep. És que a mi Mbappé m'agrada molt. Molt, molt.
7: Traieu aquest clip, si us plau.
11: No, però és veritat, ho he defensat des del principi, eh? Per mi, Haaland i Mbappé són els dos millors jugadors del món. Lamine Yamal també, eh?
7: A banda.
11: Però, ostres, és que... Ojo, aquests dos.
6: Doncs tot teu, si li vols signar això a la porta.
9: Separa'ls.
11: Jo firmo, eh?
9: Separa'ls del Madrid.
7: Increïble, increïble, la baixada del barco que acaba de fer Pep Bertomeus.
11: No, baixada del barco no. Jo deia que tenia dubtes, però que a priori era que sí, eh?
7: Mira com recula ara.
6: No, i està bé que he aconseguit trobar un dilema en el que no estigueu els quatre d'acord, que les últimes setmanes m'havia costat. Clar, després hi ha el meló, també.
7: No, és que no.
6: Després hi ha el meló també de com serà el Madrid amb Enrique Riquelme de president, perquè estic segur que el 2003 li ofereixes aquest contracte al madridisme de... gana les eleccions en la porta este que nadie le da opciones i ve que m'acaba en el Madrid i t'ho haguessin signat tots i vam canviar la història.
10: Sí, per tant,
6: pot ser interessant el que passi a partir de diumenge si és que hi ha partit o no, si arrasa Florentino, que és el que tots podien pensar quan va convocar eleccions, doncs la vida seguirà igual. Josep, digue'm.
11: No, deje, que ara micro tot tancat ja ens diràs que si t'ho firmaries, no? Perquè no et mulles mai, per tant...
9: Ja.
6: Jo en aquesta tindria molts dubtes.
9: I...
6: Crec que no signaria.
9: No signaries.
7: Visca el Barça i visca Catalunya.
6: Crec que no signaria. Crec que no signaria, però em costaria molt.
9: No creus en la reinserció, ja està, no passa res.
6: Josep Bertomeus, Arnau Montserrat, Laura Estrada, Gemma Alegrí, bon cap de setmana.
10: Adéu.
0: I acabarem recuperant algun dels millors moments del Què t'hi jugues que hem fet aquest migdia des de Tarragona. Un programa especial que podeu recuperar al web de Ser Catalunya i a les xarxes del Què t'hi jugues, amb motiu que la segona etapa del Tour de França aquest estiu sortirà des d'allà, des de Tarragona. El director de la Volta a Catalunya de ciclisme, Rubén Peris, ens ha explicat que des del 2003 van començar els primers contactes per portar la sortida del Tour a Barcelona, que va quedar la cosa una mica així, es va aconseguir aquella etapa del 2009, però havia quedat en stand-by, i al finalment s'ha aconseguit portar aquesta etapa a Barcelona i l'Ajuntament ha accedit a... descentralitzar-la pel territori, per això la segona sortirà des de Tarragona, la tercera des de Granollers, i destacava sobretot el director de la Volta l'impacte que suposa per Barcelona, per Catalunya, en aquest cas també per Tarragona, el fet d'acollir un esdeveniment així.
12: Després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
13: Sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és el Campionat del Món de Futbol, que comença aquí 4 dies,
14: i me voy a ganar.
13: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
0: Ja que érem a Tarragona, també hem parlat, òbviament, del Nàstic, que ha tingut una temporada complicada. De fet, hem sabut avui que Pablo Alfaro no seguirà la banqueta del Nàstic. Ha aconseguit salvar la categoria i, a partir d'aquí, a reconstruir. L'alcalde Rubén Viñuales, recordem que l'Ajuntament té part de l'accionariat, ha reivindicat el que suposa el Nàstic com a tret identitari també per la ciutat.
15: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol, és molt més que això, i has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat i que... guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes, potser ho és més. I has d'entendre que el nàstic també és l'esport base i que el nàstic no pot ser que sigui només de base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa.
0: Doncs tant de bo que el nàstic pugui fer una molt millor temporada l'any que ve i tornem a veure lluitant per pujar de categoria i més després de com de cruels van ser les últimes vegades que es va quedar a les portes de tornar al futbol professional. Ara a les 9 el Sabadell intentarà redreçar el camí per fer-ho, ha de remuntar un 2-0 amb el Castilla, amb el filial del Real Madrid, i també a les 9 comença l'Espanya-Anglaterra femení, la classificació pel Mundial, en què la selecció espanyola necessita guanyar i fer-ho de més d'un gol per recuperar-li també la baraja a Anglaterra i situar-se primera de grup i dependre de si mateixa per ser directament al proper Mundial sense haver d'estar pendent de tercers i de repesques. Amb això acabem la setmana. Ja sabeu que ens espera un cap de setmana intens que coronarem les eleccions del Madrid diumenge. Gràcies a tots per escoltar-nos. A 11:45 de la nit, al Larguero, com sempre. Adéu-siau.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
14: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
16: Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
17: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
16: Yo un ñu.
18: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
17: ¿me estás vacilando?
18: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles. Y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles. Y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
17: ¿Qué pasó?
18: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
16: En mamut. Viajando en un mamut.
14: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.